Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes, escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Benvinguts a Sonora. Avui som a Ferreries, som a Gana Xisca Pons Pons. Va néixer l'any 1940 i ens explicarà les seves memòries o els seus records. Hola, Xisca, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: Quin és el primer record que t'ha en ment ara?
2: Ara, quan anava a casa àvia meva, ajudant-li a escurar i coses així, a desar, i m'ensenyava coses i m'acontava moltes coses, sàvia.
1: Com era sàvia?
2: Sàvia era encantadora. Va ser el meu mestre. Era una persona molt culta, perquè era molt amiga. Ella va ser la criada de la mestra Salom. A Ferreries va venir una senyora de Palma, amb tota la família, van quedar a viure aquí, i era la mestra del poble, i ella va ser la criada de la mestra. I per això va ser una persona culta, i bé, una vegada va venir un inspector de Palma i li va dir: Francisca, tu has de venir a Palma i jo te faré un examen i te daré el títol de mestre perquè en saps prou. I sa mare va dir: a Palma, demos guarda, a Palma. Bé, però, i no hi va anar, però va quedar, va ser, tenia, després tenien una altra senyora que hi havia aquí, que li deien a Nina Morlà, que és una història molt bona, i eren molt amigues elles tres, i eren molt cultes. Bé, i jo vaig tenir la sort de pura conèixer aquesta semestre, no, però la Nina Morlà també la vaig conèixer. Me'n recordo que de petitona anàvem a casa seva a veure-la amb ma mare. I bé, jo tinc records d'aquesta dona, me'n record.
1: I quins valors creus que te va transmetre, sàvia teua?
2: Molt bons, molt, molt bons. Una cosa gravada, que no me l'he llevat mai, és allò de no digueu mai aquests són els bons i aquests els dolents. Per tot n'hi ha de bons i de dolents. I ella era molt, molt, molt, molt de l'Església, molt devota, però també va tenir unes relacions molt polides amb molt de republicans, perquè l'avi era el sereno del poble i ells estaven a l'Ajuntament, vivien a l'Ajuntament, i va tractar molta gent. El secretari, per exemple, que era un senyor de Mo, Vidal, era, i tenien una amistat, eren bons temps de la guerra, de republicans, i tenia una relació molt polida amb qualsevol persona que fos, és igual el que pensàs. Ella relacionava amb molta gent.
1: I ella va aprendre de sa mestra Salom o sí, li ensenyava?
2: Sí. No, ella li ajudava, bueno, era sa criada de sa mestra Salom, i li ajudava a fer escola. I per això, bueno, va tenir aquesta relació amb aquestes persones que eren cultes. I jo m'acontava de coses, sempre m'acontava coses.
1: I en quin context convivies? Dins la cuina, la casa? Com convivies en sàvia? Què fèieu en sàvia?
2: En sàvia, les feines de casa. I jo era molt petita en aquest moment, perquè si a 9 anys vaig anar... Bé, llavors anava a escola i devia anar a casa sàvia quan sortia d'escola o... no ho sé, sí, quan sortia d'escola, devia anar. És que l'altra sàvia es va morir en els 40 anys i jo no la vaig conèixer. El que sí que hi havia l'avi, l'home d'aquesta sàvia que es va morir, l'avi era molt original perquè feia la vida a sort. Era carboner i quan va deixar de fer carbó va viure sempre a un hort molt a prop de Ferreries, i ell se feia menjar i venien al poble després a dormir al vespre. Era molt mono, molt alegre, feia paners. Bé, res, li deien en Toni Pons.
1: I quan tenies 9 anys, què va passar?
2: Quan tenien 9 anys van trobar que jo a escola no disfrutava, no, eh? Jo me'n record que jo no prenia gust. i van trobar que, no, que si mateix no prenia gaire i que m'aniria a casa tia a fer de criadeta i vaig fer so. Van fer so, van decidir so a casa nostra i jo ben feliç.
1: Sempre a Ferreries, eh?
2: Sí, sí, estàvem molt prop de casa nostra, sí.
1: I éreu gent de poble? També teníeu família que vivia al camp?
2: No, érem de poble, sí, no en teníem de... Més tard sí que vaig tenir una germana que va ser a Sant Em, pagesa, però no havien tingut de familiars al camp, me sembla.
1: Com eres poble quan tu tenies 9 o 10 anys?
2: Quatre carrers, crec que hi havia... Era molt petit, devíem ser, no sé si arribàvem a 1.000 habitants. I, bueno, i la gent tenia molts de fiats, hi havia molts de lots, però no hi havia cotxos. El carrer era nostre, érem el carrer, sempre.
1: I quin joc jugàveu?
2: A xaranga, a caixó. Caixó, el caixó era fantàstic. Era un caixó de figues, que el feien ben net i, o de, no sé si eren figues o altres coses, bueno, un caixó de cas de llenya buit, que llavors venien tot a granel a les botigues i feien unes cortinetes per separar el dormitori i tot ho feien nosaltres, les fietes feien la muñeca i tot, els hi feien vestidets. Bé, això hi van jugar moltíssimes hores. A corda molt també, xaranga ja ho he dit, a voltar carrers, i avui per on anem? I unes ranxades de lots que anàvem a voltar i a jugar. Bé, era molt polit, eh? Jo tinc molt bons records.
1: Hi havia cap esport que juguéssiu, les al·lotes?
2: No. És que les dones... Jo era bastant, ja tenia bastants anys com van començar les dones a fer coses
1: d'activitat,
2: ioga i gimnàsia, això van començar bastant en band. Sí, no feien res, no, ningú. Els homes sí, jugaven a futbol i no devien jugar, no ho sé, bàsquet tal vegada.
1: Sí, Ferreries, bàsquet.
2: El bàsquet va començar més tard, el futbol va començar primer.
1: I després, quan deixes de fer de criada de sa tia, què fas?
2: Després vaig anar a Ciutadella, que hi tenia una tia que vivia a Ciutadella, i també hi anava qualque vegada a servar fiats. I la tia, jo anava a fer, vaig anar a fer dues setmanes o tres a casa. La tia hi anava a la fàbrica de Can Joaneda, llavors li deien Can Joaneda, que llavors va ser Novus, no sé si ja ho era antes, Novus, però jo me sembla que el nom va venir més tard, perquè llavors van fer una ampliació molt grossa, van baratar la fàbrica de Puesto, i jo era en aquests primers anys, i bé, me van ensenyar el que ells feien, i mos duen a casa nostra una catxa, unes catxes grans de sabates, i venien dones a casa nostra, dones de ferreria, jo els hi ensenyava el que havia après de fer, i fèiem aquestes feines, i llavors ho enviàvem amb el correu, Pere. Jo me sembla que ho enviàvem amb el correu.
1: Què és que feies a la fàbrica? Què vas aprendre?
2: A fer trençat, passadet, bueno, punts diferents, adornos de les sabates, i a rebre la feina que duen les dones que ja l'havien feta, ho apuntàvem a una llibreta. Bueno, i llavors, al cap de setmana, elles venien a cobrar. Això, es tracta de rebre la feina feta, i molt polit també.
1: Que hi havia moltes dones que feien feina amb tu?
2: Sí, Sí, moltes dones que m'ensenyaven a jo eren dones, perquè llavors hi havia estadors, hi havia homes també encarregats, però bueno, les que jo tractava eren dones, i sobretot una filla d'en Joaneta, que era de nom Isabel, perquè Joaneta tenia 8 de fills, me sembla, aquest senyor, i en Isabel és la major, i en Isabel vam tenir una relació molt mona, ens vam fer amigues, venia aquí també ella, bé, experiència polida.
1: Com era la fàbrica en aquella època?
2: La fàbrica era un local llarg i estret, molt llarg, i en es fo... perquè això no sé què li diuen ara en aquest local, perquè ara hi ha pisos i coses. I en el fondo era un pati molt gran, i en el fondo hi havia la vivenda d'aquesta família, i a una banda hi havia tota la fàbrica. No sé si ho explic bé, si qualcú ho sent i no és correcte, ja ho diran.
1: I les màquines com eren?
2: Jo màquina no em vaig emprar mai, no. Una germana meva, una Conxa, va aprendre de picar, i picar era fer forats a les sabates, era picadora ella. No, mira, de les màquines jo no em vaig tractar mai, no hi vaig fer feina.
1: Ton pare i ta mare no han xerrat? Què feien?
2: Mon pare i ma mare estaven en el casino, i ma mare feia menjar, hi havia tres o quatre persones, tres, me'n record, d'un senyor que va quedar viudo en la Ferreries i tenia dues fietes. I les fietes van anar una a una tia i una a una altra tia, i ell va cercar una casa per anar a dormir i venia a menjar a casa nostra, el casino. I teníem dos o tres clients així fixos. Llavors més en band, quan van començar el de la base, però bon, això ja vindrà. Van començar a venir els americans i la gent. Quan hi va haver el canvi gros va ser quan van començar la carretera de Cala Caldana i la de la base. Llavors hi va haver moltíssima gent, però abans era poca gent. Hi havia uns senyors també que venien, en Paco Químic, li dèiem, que era un senyor de Mo, que feia feina a la cimentera de Santa Rita. I un altre senyor que és de Gabernet i també feia feina a la cimentera. Clar, hi havia aquestes persones que venien a dinar o sopar o els dos panxons. Sò, ma mare feia aquesta feina més i mon pare el casino.
1: Van ser ells que van obrir el casino?
2: No, el casino és més antic. El havien obert, hi havien passat a Cana Carme, a l'Ida, a la família, l'Amontoni del casino, i els fills eren del casino, tots els hi deien, a Carmen, del casino. Aquest és el qui em sembla que el va fer. I després hi va haver, quan, antes de mon pare i ma mare, també hi va haver una parella que la dona era mallorquina, li deien la mallorquina, perquè només n'hi havia una aquí, la Magdalena mallorquina, i l'home era d'aquí, de Ferreries. I després ho van tenir ells, perquè llavors va ser una societat, això, el casino aquest. Era la societat agrícola, troques de...
1: I com era el casino? Què servien en el casino? Quin menjar es feien?
2: Tot el que es feia llavors. Ma mare ho feia molt bé, era molt bo el menjar. I feia de tapes, feia totes ella, i eren bones. Pilotes, que més feia en Pere Mam, si te'n recordes. Això no me'n record. Me'n record de les pilotes, però en feia més, de coses. Però ja no me'n record.
1: No passa res.
2: I es menjar feia de tot. Carn i... peix en fa molt més poc, fa més carn. Tenia una cuina d'aquestes de ferro molt grosses i ho cuia xuc-xuc de sola banda amb poc foc. Bé, molta feina fent.
1: I l'ambient del casino com era? Hi havia homes, dones, hi havia fiets?
2: Jo tenia 17 anys quan van començar les dones a entrar a un casino, a Ferreries. No hi havíem entrat mai. Nosaltres, com que érem d'allà, fèiem feina, les tres germanes, darrere la barra, i fèiem feina. I érem al casino, però només n'hi havia una de dona qui entrava, qui era Naixini. N'ha sentit-la allà mai?
1: No.
2: Naixini era una senyora que estava, era madrilenya, i estava a Sant Patrici. Bé, aquí tothom sap qui és.
1: I com és que entrava ella?
2: Perquè ella era molt moderna i era diferent de les altres, de les dones d'aquí. Era molt diferent. I era molt... li agradava molt el cafè i la loteria, i venia i entrava i xerraven amb mon pare i ma mare i ens contava la vida i, bueno, molt. Aquesta era l'única que entrava dins, això, fins que jo tenia 17 anys quan vaig començar, quan van començar a entrar els grups d'amics que anàvem en el bar.
1: Què feien els homes dins el casino?
2: Xerraven i feien cafè i bevien qualque cosa, no sé, normal.
1: Jugaven?
2: Sí, jugaven a bono per Nadal, jugaven a l'autón. Era molt bo, allò. Perquè tenia...
1: Què és? Què és?
2: Ara que li diuen és l'autón, Pere? No ho saps. No, sí que ho saps. I ara hi juguen cada any, també. Ara no me'n record com es diu ara.
1: A veure,
2: però...
1: com es diu?
2: Pere, digue-ho. Bingo. Bingo. Ah. I llavors li de l'autón. I feien hores per Nadal, però per les festes.
1: Cartes, dòmino...
2: Cartes i dòmino, sí, també hi jugaven, però bueno, no molt, no.
1: I les cartes, recordes que juguessin en doblers o es dòmino en doblers?
2: Això anava molt amagat, no sé si a ca nostra, perquè ho perseguien, no hi podien jugar en doblers, i no sé, jo a ca nostra no vaig veure... No sé si hi van jugar mai, perquè sé que ho perseguien i mon pare era molt, tenia molta por. Va, tal vegada sí que vagin jugar, però jo no ho tenc present. Dins el bar no s'hi podia jugar.
1: Recordes la jubilació de sàvia teua?
2: De sàvia meva no es va jubilar. Sàvia meva, molt jove, ja no podia fer feina, molt jove, ja va estar rendida. I, bueno, i es va morir als 74 anys, però ella no havia anat a fer feina mai. Havia estat a l'Ajuntament, sí, fa feina allà, però no va cobrar mai, no paga, la cobrava l'avi.
1: I la teva joventut, quan tenies això, l'edat que vas poder començar a entrar a un bar o un casino,
2: sí,
1: com la recordes?
2: Ah, molt bé, perquè llavors xalàvem molt en el passeig. Fèiem el capdès, els diumenges, anàvem en el passeig, era l'única cosa, l'única diversió que hi havia aquí, per trobar-nos amb els amics, amb els lots. Eren els passeigs, coneixíem els amics, i era voltar del carrer Nou, saps que hi ha, saps on és, es Bacana, sí, sí. Genera, i anàvem des començament del muro vis baix, no arribàvem baix del carrer, i fàvem voltes en el carrer, so eres diumenges. I els diumenges de matí, que venien la gent del camp, les al·lotes, i els al·lots també ho feien el matí, A les 12 també hi havia un poc de volta d'aquesta, però el temps del passeig era una meravella. I quan era dia de dues festes, que els pagesos quedaven a dormir a Ferreries, tots quedaven i venien en el passeig també. Bé, era molt polit allò. Anàvem amb les amigues i els al·lors anaven darrere, i si qualcun em volia acompanyar una, l'hi de posar a la banda, i així es anaven fent els amics, les parelles.
1: I aquests passejos que fèieu...
2: Era molt bo, això. Això fèiem voltes per munt i per avall i xerràvem amb els joves. Això era la festa. I no hi havia... Bueno, llavors hi havia cine. Damunt del casino hi havia cine. I bé, però a les 9 tothom era a casa seva. I si havíem d'anar al cine... Els que festejaven s'havien de demanar una persona acompanyar, que els acompanyés. Tots sols no hi anava ningú de parers.
1: El cine, com era?
2: El cine, preciós. Fèiem una xalada. Una xalada, bueno, fèiem les pel·lícules de llavors, d'aquell temps.
1: Recordes qualcuna?
2: Segurament que sí, però ara no me vindrà el títol, crec. Vam xalar molt amb el cine, però no.
1: Hi havia censura?
2: Sí. Venia el dimecres, venia el capellà del poble i en Follan, que era el qui passava la mà, no sé com es diu, el qui fa el cine... posava i la passaven, i si hi havia qualque cosa que trobassi, el capellà trobàs que no ho havien de veure, ho taven, ho censuraven en allò. I pots comptar que en aquell temps el cine no, les pel·lícules no eren massa, no n'hi havia gaire de coses d'aquestes que hi ha ara.
1: I al cine les dones seien de vora els homes?
2: De vora...
1: Com se seia la gent en el cine?
2: Sí, devien... No, si no érem gent que festejàs, que ja érem... No, i seien de vora... No mos mesclàvem amb les amigues i els amics. Anava així, so, els fiets i les fietes... perquè era per tothom, no hi havia... Era cine molt... Bé, me sap greu no recordar cap títol,
1: no,
2: perquè van xalar molt.
1: I perquè la gent se faci una idea, en tres pessetes que podies comprar?
2: Molta cosa. A nosaltres mos donaven tres peces cada setmana. Perquè nosaltres, com que estàvem baix en el casino, no pagàvem per anar al cine. Era dalt. Això sí, el garnàvem, el desàvem, un pare i una de nosaltres, traginàvem els bancots i desàvem, i no pagàvem per anar al cine. I llavors anàvem a Cat Sucrer a comprar caramel·los o gelats a l'estiu, però un gelat valia no res, tres peces. Bé, en tres pessetes, no, jo no troc que no ens teníem a tres pessetes.
1: I Sant Bartomeu com era?
2: Bueno, molt polit. Ai, bé, era molt, molt diferent. Les torroneres era l'atractiu nostre. Saps què són, les torroneres?
1: No.
2: Unes senyores de Mo que venien... que es dedicaven a això, a vendre coses, duen unes pilotes amb un elàstic, unes pilotes, llavors tenien una, allò que es diu, no sé com li deien, que feien rodar la pua, i allà on anava la pua tu posaves una peça, per exemple, i tres el que hi havia allà.
1: Una baldufa?
2: No, no ho és, no, una baldufa. Tu, ell ho sap i no m'ho vol dir.
1: Bé, ja ho dirà després.
2: Vinga, digues, que es diu... Que és de la Rueda? No, que és... Que és de...
3: Una
2: ruleta. Sí, una cosa així. I rodàvem allò. Bueno, era una xalada, anar a les torroneres. I en venien quatre, me pens, cada any, les mateixes, molt mones. I devia... Xufletes, sí, xufletes.
1: I els cavalls com eren?
2: Els cavalls, era una preciositat, però n'hi havia 7 o 8 de cavalls. Estès nostre, bueno, i ningú anava per a mi, votàvem moltíssim, eren cavalls molt, que feien feina per lloc i eren molt esquius, no eren com a cas d'ara, no. Era molt diferent, però era molt polit.
1: Quina relació hi havia del poble amb els pagesos? Hi havia molt de contacte amb els pagesos de Ferreries? Venien
2: sí,
1: molt?
2: Sí, sí, cada setmana, sí. I és que sí, no en venien molts. Diumenge en venien molts, sí. Sí, molts. Gent se relacionava molt, me sembla jo. Una relació polida amb els pagesos. Bueno, jo la record molt bé.
1: I la música, les festes, la recordes com era?
2: La música... A Can Ostra venien els músics a menjar, que venien músics de Ciutadella. Per fer el jaleo venien músics de Ciutadella i n'hi havia de Ferreries també, perquè aquí sempre n'hi ha hagut de músics. No havien estudiat, però se sabien llegir les partitures i cantaven allò. No sé com s'apanyaven, perquè no havien anat a escola de música aquests homes. I n'hi havia un grup, un bon grup. I llavors afegien, reforçaven amb aquests de Ciutadella, que venien a menjar. Venien els civils i els músics per les festes a menjar.
1: Fins quan fas feina de trançadora?
2: El moment que la llibreria ja l'havíem posada allà on és ara, l'havíem duita del carrer Fred aquí, i ja érem molt, hi havia molta feina. Aquestes dues senyores, les dues ties de na Pansa, eren les dependentes, i bueno, hi havia molta feina. I va ser el moment que jo em vam ratllar a veure si deixaves trençat i me posava a la llibreria, perquè em penso que era quan la primera, na Maria, se va jubilar, la primera, la tia major es va jubilar i havien de m'estar... Bé, i va ser aquell moment que vaig deixar-lo destrençat i ho va agafar una lota que sempre m'havia ajudat i que sabia com anava la cosa.
1: Com comença el de la llibreria? Si, com apareix la llibreria a la teva vida?
2: Sí, sí, a través d'en Pere, que ja festejàvem, em penso. Quan van començar a festejar, jo tenia 17 anys, ell i l'amic van muntar a la llibreria aquesta petita que en Xisco Camps fa feina de mo, que era amic seu, i anava a la llibreria
3: Pauma
2: es de, i duia material, i elles, les ties aquestes que fan punt, eren les dependentes allà, però bueno, venien molt poca cosa, però això va anar augmentant, i a Cana Pans, que eren pagesos de Son Gornès, hi tenien la posada, i eren per allà també, i ells sempre anaven agafant terreno, els hi posaven material per tot, a la casa em van arribar a tenir, fins que van comprar un solar aquest de la llibreria i van fer la casa per viure-hi i la llibreria més gran. I així va ser.
1: Quin tipus de llibres trobaven a la llibreria antiga, antes d'anar a la nova?
2: A la llibreria, o... antigament, el primer era tot llibre religiós, missals i coses així, llavors no hi havia res. És que no n'hi havia, bueno, no hi havia res més. I no sé, llibres, com ho fem, d'on ens hi duem? Que també ens hi duem, de la Palma, trobes, de la llibreria aquesta de Mó, també ens hi duem. Vins que molt més en van, llavors, ja van començar a fer comandes, venia

0: Fer feina a la llibreria?
1: Jo m'agradava molt els llibres, sempre m'han agradat i bueno, hi vaig xalar molt, molt, perquè clar, aquí, que la gent mos coneixem, i sabia aquesta li agradarà a aquell, aquest li agradarà a aquell, i anaves recomanant. Sempre record un dia que va venir una senyora, una dona de Ferreries, que jo bueno, la conec de sempre, que havia estat pagesa tota sa vida, no havia anat a escola mai, i quan va ser major va anar a escola d'adults i anava a les 5 del capvespre, bé, i els hi van ensenyar a llegir un poc, i un dia va venir i me diu, vam, jo m'agradaria trobar un llibre que jo el pogués entendre, que fos bo per jo. I ara si me'n record com es de... No me'n recordaré bé, jo sé que vaig pensar que li agradarà, me va semblar, però ara no recordo el títol. I sé que un dia va venir i me va dir, m'agrada molt el llibre. I jo vaig fer una xalada. Després teníem aquest autor, que jo no ho sé llegir, no sé com es diu, Dyer, en Pascalí de Mandyer, sí. Aquest senyor, que érem un quants que el llegíem, ara n'ha sortit un altre. I fèiem una xalada, llavors el comentàvem, i aquest senyor em va escriure un, que va ser un llibre molt, molt venut, Amèrica, és americà ell. I ara és perquè vull dir el títol del llibre, perquè molta gent encara d'aquest senyor, perquè que el va llegir molta gent. Tu zones errònies, el primer que me sembla que va fer. I em va vendre, però, quantitats, bueno, i em va fer molts, em va publicar molts de llibres, i tenia molt de seguidors. Bueno, jo xalava molt.
0: Quan comences a donar-te compte que vens llibres, però d'autors menorquins?
1: Això va ser... molt envant. No, me sembla... No record que tot d'una... Bé, devíem tenir els clàssics... els mallorquins, els rondars de Menorca, tot això sí. Però de llibres de menorquins i n'hi devia haver qualcun, i ara no sé, no ho record ara.
0: I la llibreria va créixer?
1: Sí.
0: I cada vegada pues, venia més gent a llegir? Trobeu que heu fet lectors, Ferreries, gent que no llegia?
1: Bueno, jo no vull dir que hagin fet lectors el que n'ha fet més de tot. Me sembla que deu ser la biblioteca. Allò és una cosa... Jo m'emociono com ho veig. Està empolit, una biblioteca, un poble. Troc que... Bueno, molt, perquè jo recordo que de petita... A casa nostra no n'hi havia de llibres, i a molt poques cases n'hi havia, i teníem aquell desig de llegir, de trobar coses, que bueno, hi havia una barberia a un altre carrer, un senyor que tenia una barberia a Can Tomàs, i aquell senyor es veu que estava subscrit o comprava cada setmana, perquè això sí, hi havia una botiga que em venien de coses d'aquestes, com TVOs, i aquest senyor comprava en Roberto Alcázar i Pedrín, que era bon, i quan ja si gent s'ho havia mirat, mos deixava mirar a nosaltres, llavors hi tornàvem, i fèiem una xalada, bé... coses així, que no teníem res. I record que el casino estaven subscrits a un diari que es de Arriba, i cada setmana feien un, o cada mes, no sé, un quadernet, bueno, que allò era una cosa que mos encantava, i el diari, tot que mos miràvem, si vèiem qualque cosa que mos cridat l'atenció, perquè res, no teníem

0: res, de material.
1: A tu, ara, Xisca, com te coneixen en el poble?
0: De la Xisca, de la llibreria. Si gent més antiga, si són gent que viuen fora, que se'n van anar a Ciutadella o a altres pobles, són la Xisca del Casino. Ten dos títols, jo. Sí, de la llibreria i del Casino.
1: I ja més en van els anys 80-90, com era Ferreries? Com va canviar?
0: Bueno, és que a partir de que les dones van poder començar a fer feina i guanyar, va canviar, a partir d'aquí va canviar, va anar canviant. La gent ja, moltes famílies ja van poder comprar un pis, molta gent va comprar un pis, molta gent... Hi havia famílies que si tenien tres fills fan tres pisos, ja pels fills, això... Es va notar molt el canvi. Quan les dones van començar a fer feina, clar, és que era molt diferent.
1: I de què feien feina les dones, tot d'una?
0: Tot d'una. Quan jo, era, antes de fer aquestes feines, anaven a rentar, per ses cases, a rentar a mà, no res de màquina, no, eh? A rentar, hi havia rentadores, emblancadores, anaven a emblancar, i criades, que estaven llogades, so n'hi havia moltes, moltes.
1: I sabates?
0: Hi havia sa fàbrica de sabates, que ja en els temps de que jo era petita ja em feien, de sabates, el carrer Fred, de dones n'hi havia poques encara, però ja en feien. El que és la fàbrica Mascaró, primer ho van tenir en el carrer Fred i era molt poca gent, però ja n'hi ha de gent major d'ara que hi va fer feina.
1: Com vau viure el canvi de la televisió?
0: Bueno, bé, et pots imaginar. No tenia, és que ni teníem ràdio un temps. Bueno, nosaltres sí que teníem la ràdio, és que sí, no. I si volíem sentir res, havíem d'anar allà a veure la ràdio. Bé, això va ser el de la tele, va ser molt gros. No ho sé.
1: Quin canal els miràveu?
0: No ho record. No, jo
1: perquè
0: no...
1: Perquè teníeu tele per cable i hi havia molt de pobles a Menorca que
0: no
1: hi havia
0: que...
1: res més que un canal.
0: I sé el que hi havia, segurament, com que la teníem pels clients, nosaltres no teníem, no en van disfrutar mai.
1: I què veien a la tele del Casino? Recordes quins programes feien?
0: Sé que feien una novel·la, que m'ho la miràvem al capvespre, una vegada, una no, més vegades van fer, o era la ràdio, o telenovel·les d'aquestes, era la ràdio, que anàvem a escoltar, allò era molt polit també, que anàvem a escoltar aquelles novel·les radiades. Bueno, això ho record, sí. I el de la tele no me'n record tant de lo que vagin, bueno, devíem seguir de coses, però ja no me'n record gaire.
1: I la gent de Ferreries, quins moments de l'any s'ajunta més per fer coses? Festes pròpies o moments tipus com Sant Bartomeu?
0: Sí, el típic, els darrers dies d'ahir, d'anar a dinar de sobrassada, a torrar a sobrassada... Bueno,
1: això recordes haver-ho fet sempre, sí. El darrer dimarts?
0: No,
1: com
0: sí.
1: Era el darrer dimarts?
0: El darrer dimarts, nosaltres, a casa nostra, sé que amb mon pare i ma mare anàvem amb ses germanes a puestos a prop de per aquí, perquè no teníem, no hi havia cotxos, llavors anàvem a puestos a prop, més en band, llavors ja vam anar pel barranc i, bueno, més en cotxo, però aquests anys... els primers anys, molts d'anys, anàvem molt a prop i sortia molta gent del poble i anàvem, no sé com es deia allà, un puesto que hi havia unes roques llises, no sé, un lliser, em penso que es devia dir allò. i hi havia molta gent que hi anàvem, i era prop de Ferreries. Bé, i en aquest temps me penso que anàvem a sol, perquè quan van començar a anar al barranc ja era més en band, quan ja érem més grossos.
1: Com era l'escola que vas anar? Sí. Que vas anar? Com era l'escola?
0: L'escola de...
1: Bueno, qui eres mestre?
0: Eren monges, cases monges, però jo no passava cap gust, no ho sé, és el que... no ho sé per què. Perquè després, de major, eixalant molt. I no ho entenc com és que no m'agradava gaire anar a no prenia gaire cosa. I bé, a cases monges.
1: Què fèieu quan arribàveu a l'escola?
0: Fèiem una conta cada dia, però jo me sembla... I les taules els vaig aprendre. Aquí vaig prendre vegades, no sé com és que ho vaig aprendre. Bé, perquè no m'agradava gaire fer contes. Bé, això, contes, fèiem una conta, llavors ens devien explicar cosa. Bueno, de tot, i cap vespre fèiem labors.
1: Molt bé, així que moltes gràcies per aquesta estona
0: sí.
1: I per explicar records del poble.
0: Senyor.
1: I que la teva memòria pues, serveixi també a molta gent que ens pugui escoltar per recordar coses.
0: Bueno, no hauria pogut dir molt més, però... Hi ha coses que no, si no me surten...
1: L'ho dit està ben dit.
0: Sí.
1: Gràcies,
0: sí, gràcies a tu.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Mira, llentrisca.
4: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: Els

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

cara representa l'ànim que volem mostrar. La cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. La cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. La cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. La cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. La cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. La cara és un mirall gegant ple de petits detalls. La cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. La cara que més

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones. De...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser que quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale.
2: I...
1: Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gràcies.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya.
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental, senyor.
2: Ara, vegem quines solucions tenim en un cas així. Anem a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no ens confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No ens confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però ho deim molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi... és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Té el doble de lletres, supercomplicat.
0: Cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tu, Tom. Tu. Vi.
2: Però va, jo... Amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: les
2: paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir a taula, en principi.
1: Quina taula més rara, sí, sí. Allà cada un l'agafar.
2: I... però bé, si després d'això no us entenen... clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistiu a l'aire o
2: jo què sé. Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explico aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vino, no? Cafè.
2: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar.
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
0: sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia,
2: no
0: bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh?
4: I
2: per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, si una mica de mala manera, també pots dir no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
4: No lo hablo.
2: No, jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: Hòstia, no puedo. No puedo. Clar, sí, en castellà, per favor, no puedo.
2: Estic
0: no puedo.
2: Visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan
0: no
2: te diuen en castellano és un moment de tensió. Clar, jo ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, jo m'han dit, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables de l'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt sa taula, te'n vas corrents, i ja està. Hòstia, no
1: ho
2: toquis, no
1: ho
2: toquis.
1: Ah, no ho toques, no te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
4: No, un calamar. Això ho fan en València.
0: Un calamar
4: manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
4: Un calamar, una patata...
0: Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego,
4: una piloteta...
1: És un simpà simbòlic, un sansapà...
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Poseu vots les piles,
0: això ha passat,
2: que volen ser entesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí estem a això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada que algú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: És el que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí mos coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
4: Sí.
0: També,
4: saps?
1: I te li puntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres.
4: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
4: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, això és un tema que no havíem...
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar. Sí, si arranca a córrer.
4: Jo vull sobreviure.
1: Tio, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquilo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques, tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres et surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però
1: no has fet mai, un simpà, sí, els austers, on jo n'has fet.
2: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però simpa.
4: Manzanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Un sense pa. Sense pa. Clar, això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé, comença
1: tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua a anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència,
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentem fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
0: està.
2: Fer quan no mos volen entendre.
0: Bueno, és una ofensa.
2: Mos hem de fer respectar.
0: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno, no sé, això no sé si ho aixicarem, no sé si ho aixicarem ara.
2: Sí.
0: Perquè lo del vi no, es publica qualque suggeriment.
1: Vivi. Hi ha que pagar les consumicions, sobretot.
0: Pagau, o sigui, ara...
1: cabrons. Hombre. I deixa propina. I deixa propina en Andrea, que us dic que fos compte en quant.
4: 10%.
1: Cançó.
0: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
2: Clar que sí.
0: Digues, que m'ho presentes?
2: La gran esperança roja, de Senyoria Cor Brutal.
0: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
2: No, del cor brutal. Aquest és brutal, és una cançó brutal.
5: Tinc malalts!

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

sona, enriqueix aquesta estona, aturant el pas del temps. Ses parets tortes de calç

0: mira llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent, que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Menorca sol començar al ritme de tardor després de les festes de Gràcia. Arrenca el curs escolar, es posen en marxa les activitats culturals i la gent pensa en coses d'interès per fer la travessa hivernal. En el parèntesi estival que ara acomiadam, hi ha hagut molta festa, revetles i cantades.
1: Època de muda. Capítol 39. La música del paisatge.
0: La predisposició cantaire de la població menorquina fa que sigui fàcil entonar cançons conegudes i que tothom s'hi sumi. La majoria de gent les ha apreses d'oïda, no per estudiar-les davant d'un pentagrama. Solen parlar de costums, d'amor, de pèrdues, d'enyorances... Per poder ser interpretades per qualsevol públic, cal que les melodies no resultin massa complexes i que hi hagi estratègicament situats els silencis. El moment en què la melodia o la veu s'atura serveix per organitzar bé les oracions musicals, perquè els textos tinguin sentit, perquè qui canta pugui agafar alè per continuar. Els silencis també són música. El paisatge de Menorca és conformat per un mosaic de peces que es van incardinant com una tonada que alterna notes llargues amb sons més curts, silencis i calderons, ritmes i intensitats. La combinació de zones alterades amb perspectives de producció i els espais cedits a la natura acaben fent una harmonia que molta gent valora. Ara els camps oberts s'ompliran pes de pastures fresques amb les pluges de finals d'estiu. Amb les vaques i els vents també apareixeran les petites tortugues acabades de néixer, els dragonets que viuran entre còdols de parets o algunes de les papallones que prefereixen aquest temps a la primavera. Les oliveres comencen a tenir a punt les olives per la collita d'oli d'enguany, mentre els ullastres van madurant els olivons per posar-los a disposició dels estornells i els torts que aviat arribaran des del nord. Natura i cultura conviuen estretament, com les notes musicals i els silencis. Igual que en les cançons populars, no cal tenir coneixements experts per connectar amb els paratges que l'illa ofereix, per emocionar-se en les sensacions que determinats escenaris provoquen a un nivell íntim, no racional, i s'han pogut comprovar per la ciència els efectes terapèutics que genera viure en un paisatge harmònic. Per no perdre aquest patrimoni estimat, que fa bé la població resident i valoritza els territoris de cara als visitants, el paisatge s'estudia en determinades línies acadèmiques i es van elaborant criteris i normatives a fi d'evitar que la visió de curt termini acabi degradant el valor de manera irreversible. Amb aquest ànim va néixer el Conveni Europeu del Paisatge, acompanyant el canvi de segle. Un acord internacional ratificat per l'Estat espanyol uns anys després i que s'ha anat transposant a les normatives. A Menorca es va incorporar tot un articulat en el Pla Territorial Insular per dotar l'illa d'unes directrius de paisatge que vetllin per no perdre aquesta riquesa. Amb la modificació que ara s'impulsa des del Consell Insular, desapareixen. Ho anomenen simplificació administrativa, però és un retall a una normativa de qualitat, un greu retrocés per al nostre territori. Obviant un compromís internacional, ignorant una magna feina, oblidant que les notes i els silencis, la natura i la cultura s'han de saber combinar per fer música i paisatge. Caldrà treballar perquè el paisatge menorquí continuï sonant.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bones tardes, cavaller.
1: Ara em diràs, porquerola, de qui és aquest porquer?
0: De don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porquerola, quin és lo teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porquerola,

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es quedava al seu aire, sí.
3: Jo no sé, en els pobles supos

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

vole. No escolta els cris de no ni veig les portes. Les hores són insignificants mentre tu em plores. Som com dos nens petits amb

bruixa, mentre se n'anava cantant, se n'obria del gendar. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i caminant terra endins arribà a un lloc demanant socors. Quan va saber que es lloc eres del gendar, se li trabucà el seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa, cantant.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Llegeix Llandrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta. Una dreta forta.

estableix lleis per impulsar més egoisme, eliminant tot l'autodeterminisme. I és bé comú subordinar per grans fills de puta. No estudeu arets, la puta economia es queix, va bé. Me n'enfort si destros vides, les classes altes no es poden veure ferides, no. Ho hem de defensar en reformes genocides superiors.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar de quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa la vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Bé, jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, que té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no? També és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a la casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mahó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com a la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

cada cosa en el seu temps. Per Nadal, una passa de pardal, i per Sant Antoni, una passa de dimoni. Començam el desembre i encetam l'hivern meteorològic, que s'allargarà fins al darrer dia de febrer. Aquest calendari comprem mesos sencers, de manera que no coincideix del tot amb l'hivern astronòmic, que comença pels voltants del 21 de desembre, amb el solstici d'hivern, i acaba pels voltants del 21 de març, amb l'inici de la primavera. L'hivern comprèn els mesos més freds de l'any. Quina explicació té això? D'entrada, podríem pensar que és quan la Terra està més en fora del Sol, però és just el contrari. El periodi, és a dir, la distància mínima entre el Sol i la Terra, té lloc cada any a començaments de gener, mentre que la màxima distància, coneguda amb el nom d'afeli, es dona sempre a principis de juliol. L'explicació la trobam en l'inclinació de l'eix de rotació del nostre planeta. Si ens imaginem la Terra com una baldufa que gira, resulta que no està dreta, sinó torta. Com que la Terra gira al voltant del Sol, això fa que, en funció de l'època de l'any, la radiació solar no arribi de la mateixa manera a la superfície terrestre. Així, quan els rajos solars arriben més inclinats, tenim l'hivern, ja que ens arriba manco energia solar per unitat de superfície. I com que l'escalfor és menor, fa més fred. En canvi, en l'estiu, els rajos solars ens arriben més de ple, i per això fa més calor. A partir del solstici d'hivern, els dies es comencen a allargar. En pròs principi, ho fa de forma molt lenta, gairebé imperceptible. D'aquí el refrany, per Nadal, una passa de pardal. I és que aquests petits ocells no arriben a fer passes, només petits botets. Ara bé, a partir de mitjan gener, ja comença a ser més coneixedor. I d'aquí, la segona dita d'avui. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. Ja sabeu com de decidits i valents són els dimonis. Així que ja ho veus, poques dites allà a la nostra cultura que siguin tan certes i endevinades com aquestes. Des d'aquí, aprofitant per desitjar-vos un bon Nadal i també un bon Sant Antoni.

0: En aquest capítol hem escoltat el primer moviment de l'hivern de les quatre estacions de Vivaldi i dins d'aquest iglú d'Antònia Font.
1: Still was man's mind.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Peixec, un ginec, que és el prenyat i té molt de set. Peixec, un ginec, que és el prenyat i té molt de set. Peixec, peixec, peixec, peixec, un ginec, un ginec, un ginec, posa'm un ginec!

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Avui tenim amb nosaltres una Núria Capó, sociòloga i pagesa de la finca de Sort de Baix, a Ciutadella, a qui volen conèixer i conversar d'aquestes i altres coses. Bones, Núria.
1: Hola, bones tardes.
0: Benvinguda a les Mesurades.
1: Gràcies.
0: Què és per tu la terra?
1: Queda curs i tal vegada amb els temps que corren dir el que sent per jo que és la terra, però la terra per jo és la mare. Mare terra que mos sosté i que mos alimenta i mos nodreix. I d'aquí tal vegada nosaltres fills humans, no únics ni exclusius, no som els únics fills d'aquesta terra, d'aquesta mare, el que de és una mica mos hem passat de sa retxa i tal vegada és hora de tornar cap a mirar sa terra, tornar cap a cuidar sa terra i deixar de fer aquests adolescents esbojarrats que tal vegada han fet durant els darrers temps, pensant que sa terra era un espai d'explotació i no un espai de relació, on sa relació de sa recíproca i on ella mos dona perquè nosaltres li donam. I és com... I quan tu dones, tu reps...
2: Ses Mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Res, m'agradaria començar aquesta entrevista per donar a conèixer en termes més generals la vostra pràctica artística i la pregunta és com la descriuríeu.
1: Bueno, creo que siempre partimos de la idea que podemos hacer grietas en la realidad y eso parte de la práctica que hacemos o del, más que práctica, la vida, ¿verdad? Porque no separamos vida y arte.
2: I llavors estem com arrelades dins del que denominem la poètica filosòfica de l'amor subversiu i les cures extremes, dins de la nostra pràctica artística, dins de la nostra vida en general, perquè poques vegades o mai pues això no se separa una cosa de l'altra.
0: Què és per vosaltres amor subversiu i cures extremes?
2: Doncs la humilitat.
1: La escucha, la respiración contigo, con la otra, con todo.
2: El compartir.
1: La comunidad.
2: La sinceritat, la tendresa.
1: I la revolució.
2: I la radicalitat en tot moment.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

plans en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls, les mans, com en ruïna parlen, d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor. Compartint el greu dolor, lluar-vos, a fi que ho retrobeu

0: I com tot bon viatge, comencem fent la maleta. Perquè ja sap que tot viatge comença quan comences a pensar quines coses ficaràs a la maleta, quines deixes, quines se t'oblidaran i totes aquestes coses. Així que no podíem començar d'una altra manera. Aquesta cinquena temporada comença amb un relat que ja veurem si us deixem a mitges i l'acabem en el següent capítol o si ens avantem tota la història. El cas és que aquest conte es diu La maleta, de Núria Parera. Va, mariners, marineres, desconnectem una estona del nostre entorn, obrim els cors i la imaginació, que aquesta història ja comença.
1: Andrea Oyamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Llavors, esclar, doncs explico l'origen dels refrans.
3: És curiós.
2: Com, per exemple, se ha salvado por los pelos. L'origen de salvar-se por los pelos és perquè abans tots els mariners portaven el cabell llarg, perquè molts no sabien nedar, i si queien a l'aigua els agafaven pels cabells.
3: Ostres.
2: Se ha salvado por los pelos.
3: Perquè era el socorrismo de l'època, no?
2: Exacte.
3: Dejarse el pelo largo en lloc del chaleco salvavidas,
2: no.
3: La melena salvavidas.
2: Exacte, exacte.
3: Mare meva.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdó a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera,

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deia Manolo.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marron més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: t'estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: News de Burguesas. IB3, en col·laboració amb Soca de Mons, anuncia el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges d'Iñigo Errejón pregant per una altra dona. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions i una altra cosa d'aquestes, vos voltam estiu i la gent ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbé en el nou McDonald's del Polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquesta de Petzalot i un sortidor de McFlurries per als adults també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

dia i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara aquí.

0: Llegeix Llandrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

0: Biblioteca Freak, capítol 67. Ens escarrellarem desple de sa por, desgoig de sentir por, amb un recull de relats d'espara desdenominat terror còsmic. Rellam de Els mites del Tulhu, de H.P. Lovecraft i altres, perquè altres escriptors van participar en sa creació d'aquest terror. Uns relats que fan desitjar amagar-te ses ombres de ca teva i tirar el llibre en fora, però que no saps per quin motiu sortiràs de sa foscor per arreplegar el llibre i continuar llegint. Sodomasoquisme? I això que encara tinc pendent el Marquès de Sade. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
1: Perquè som mares, exacte, som mares, negar i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
2: Effectively wonder.
1: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
2: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
3: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
4: No sé quants he

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist-se com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble i do allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música. Una immensa majoria de gent participa d'una manera o d'una altra en la festa. Les festes patronals o festes majors tenen aquella cosa de participació que les fa especials. Hi ha una part que és més protocolària, que a casa nostra té molt a veure amb els cavalls, la colcada, els actes solemnes, però també altres elements afegits com els gegants o les activitats programades per al gaudi de tothom. Xerram de concerts, de revel·les, d'actuacions musicals i altres coses. Però totes aquestes activitats tenen darrere una part important de participació de veïns i veïnes, parlant dels preparatius de la festa, de celebració dels menjar i beure, dels sopars i dinars en família i amb amics. I tot això fa gran la festa. I tots aquests elements tenen com a nexe comú la presència de la música, perquè la música és present constantment en les activitats i a la vegada emmarca el ritme i el pas dels esdeveniments. I avui, per parlar de tot això, tenim amb nosaltres un altre amic nostre, en Jordi Orell. Bon dia i benvingut, i un honor que hagis accedit a estar aquí amb nosaltres avui.
1: Bon dia, com estem?
0: Bé, molt bé, molt bé. En Jordi és músic i també és musicòleg. Ell actualment està a la regidoria de Cultura, a l'Ajuntament de Mó, però té una llarga trajectòria darrere estudiant moltes coses, entre elles relacionades amb la música. Ell també és músic, intèrpret, té també una trajectòria vinculada específicament en el món de la música, però també és musicòleg. Tothom té una idea clara de què és la música i què és un músic, és aquell que interpreta la música, però també no tothom té clar què és la musicologia. No sé, Jordi, si vols obrir un poc el meló i explicar als nostres oients en què consisteix aquesta disciplina.
1: Ni els musicòlegs mateixos sabem a què ens dedicam. Bueno, això, bromes a part, la musicologia és, diguem, la disciplina humanística, sobretot, que se dedica a l'estudi de la música com una activitat humana, no? I trobam des de gent que pot estudiar la música no des d'un punt de vista interpretatiu, però sí des d'un punt de vista històric, a gent que l'estudia des d'una perspectiva antropològica, sociològica, a gent que l'estudia des d'un punt de vista d'estudis de gènere, amb relacionades amb altres arts. Vull dir, és aquest espai d'estudi acadèmic, diguem-ho així, en el qual la música s'estudia com un fenomen i totes les derivades que en pugui tenir, no?
0: Molt bé. Per tant, podríem dir que no és només la música específicament com a disciplina artística, sinó tot allò que comporta i que irradia fora d'ella.
1: Correcte, no? Vull dir, si tu dius, jo estudio música, tothom pensa que estudies música com a intèrpret, no? Uh-huh. O com a, en el millor dels casos, o com a, com, bueno, com més enfora, com a compositor, com a... tal vegada, o com a... Uh-huh. Com a... Però si tu dius que ets musicòleg, o el que s'entén, o el que es vol entendre és aquest espai de reflexió, d'estudi, de mirar la música des d'aquesta perspectiva.
0: Molt bé, gràcies per l'explicació. Ara ja sabem, estimats oients, una cosa més. En Jordi ha fet diversos estudis sobre la matèria i forma part també del grup de recerca musicològica de l'IME. Encara hi estàs, eh? Si mal no record. De fet, va ser editor d'un nombre ben interessant de la revista Papers, que reunia diferents articles que relacionava la música amb la societat. I un dels elements que he estudiat, i per això també avui el tenim aquí, és el paper de la música en la festa. Entenem la festa aquí en un sentit genèric i també específic. És genèric com un moment d'esbarjo, és a dir, la festa és allò que no és feina, per tant, les ganes de deixar la feina i les parts més rutinàries de la vida de banda i poder fer festa, pròpiament dita. I llavors també ho entenem la festa d'una part, d'una manera més específica, com a activitat protocolaritzada de celebració pública. Avui tractarem un poc de les dues coses. No sé si vols afegir qualque cosa més.
1: Bueno, la festa és un... és un espai de social que jo sempre m'ha agradat moltíssim. Sempre he tingut molt interès i bueno, jo hi he estat molt vinculat des de molts àmbits. I crec que sincerament que és un espai, igual que molts d'altres segurament de la cultura popular, en els quals l'academicisme l'ha desprestigiat un poc, no? I si mos hi fixam, i segurament en ratllarem al llarg d'aquesta conversa d'avui, la festa permet entendre-nos molt com a societat i ens permet entendre moltes coses de com ho relacionam, especialment aquí a Menorca, però en altres llocs també, però aquí a Menorca molt especialment, i moltes coses que passen a les festes, més enllà també inclús dels cavalls, que mostres que jo crec que són molt interessants.
0: I tindrem oportunitat de comprovar-ho, perquè de sobte avui aquest programa. Per exemple, xerrant de coses molt espontànies, eh? No estaves parlant de l'academització de certs sectors, però els càntics que es fan a les festes és una música que surt de forma espontània, no? I només aquests càntics també ens poden ajudar a dir moltes coses, eh? A través de la música, la gent s'identifica amb el conjunt, fa un acte d'identitat col·lectiva, amb aquests càntics, i s'expressa i s'insereix en la festa. En certa manera, la música també fa aquest paper en els actes protocolaris.
1: La música és un facilitador de moltes coses, i en el cas de la festa... permet sincronitzar emocions, un concepte que no me'n recordo quin autor era, però que m'agradava molt, no? Sincronitzar emocions.

0: posava, no?, que si es mouen millor o pitjor himne de que es podia tenir, no? I feia gràcia perquè molta gent és conscient de que és una lletra d'una qualitat, diguem-ne, un poc...
1: Molt relativa.
0: Molt relativa, no? Però és bé que jo, després, per exemple, després d'un darrer toc de Festes de Gràcia, quan ja ha acabat les festes, que espontàniament tothom, com a catarsi col·lectiva, es posi a cantar una... És que quasi ni es escoltes el que diuen, no? Però és aquest moment de catarsi col·lectiva que dius... Ostres, cantam. I cantam com a poble, perquè no ho veiem tant que cantem com a poble. I les festes mos ho permeten molt. I crec que és molt interessant, això.
1: Molt bé. Avui veníem també amb la idea d'escoltar cançons específicament i que aquestes mos donin peu a xerrar de coses. I hi ha una melodia que també enganxa aquesta part protocolària, aquesta part de càntics, ho té un poc tot, que a més troc que tant en Jordi com jo mos fa moltes ganes de xerrar-ne. Hi ha molt de suc per treure d'aquestes melodies. És una de les tonades de Fabiol que s'interpreta durant els actes propis de la comitiva de festes, però també la trobam cantada en segons quins casos, i que sembla que té un origen de melodia de base per la dansa. Vull dir que aglutina moltes coses aquesta cançó. Xerranda es ball d'Escòcil i també conegut a vegades com es ball d'Escòcia. Són dos noms diferents i veurem quina significació té el fet que tinguin dos noms, que tenen una similitud, eh? Ball d'Escòcil o ball d'Escòcia, però per què tenen dos noms? En parlarem. Escoltem la versió que va fer Traginada, que la va anomenar, jo crec que mal assessorats, ball d'Escòcia, i veurem com reuneix aquestes dues coses, una tonada de Fabiol i una incorporació. Jo crec que hi ha uns arranjaments aquí molt ben aconseguits en què es van incorporant unes veus a poc que donen aquest sentit de poble que canta. Anem a escoltar el ball d'Escòcia de Traginada.

0: És polit l'arranjament, eh? Una cançó molt senzilleta. Tots hem escoltat aquesta melodia perquè és una de les tonades, no és la més habitual. És el primer toc de Fabiol, és diferent, però aquesta en diferents moments d'exactes apareix també. I mescla aquesta tonada de Fabiol amb aquesta part cantada, amb aquesta cançó així tan antiga de Ses Figues, no? La melodia m'ho sona, pastot de Fabiol, i fins i tot, potser encara que sigui o soni molt així petxenguero, també m'ho sonarà allò de no volem cap que no estigui borratxo. Veig que tot es mescla, una melodia solemne, tocada en Fabiol, però a la vegada també que forma part dels càntics. Quanta història té aquesta tonada, per molt senzilla que sigui. I parlem del nom, eh? Ho hem comentat abans. Traginada va posar en el títol de la cançó aquesta, Vall d'Escòcia, però també se la coneix com Vall d'Escòcil, i la veritat és que xoca el perquè d'un i perquè d'un altre. Jordi, m'ho il·lumines un poc sobre aquest fet.
1: Avam, no diré res de nou, és un debat que ve d'en fora i de fet ja en Deseado Mercadal, un gran estudiós que va fer molta feina per moltes coses en quant a cultura i història de Menorca, ja a finals dels anys 70, en el seu llibre Folklore Musical de Menorca, ell fa una referència, no? I diu que l'arxiduc, el famós arxiduc que fa totes Di Balearen i

0: escriu les Illes Balears i tot el que passa allà i incorpora, de fet, diverses partitures, fa una referència a que el ball d'Escòcia es tocava amb un fabiol i acompanyat de l'harmonia d'una gaita primerament i després de primers i segons violins, violoncel, contrabaix, dos clarinets i dos fagots. Deixar de Mercadal, en aquest moment, assimila la gaita Escòcia. I Escòcia, com que nosaltres vam ser anglesos, pues ja
1: queda
0: està.
1: Queda prop, Escòcia, que tot lo mateix. Anglaterra. Sí, sí.
0: Tot el mateix. I clar, aquí ara antes d'entrar en rellaven, no? El fet de que, bueno, potser m'ho sorprèn, però gaites, xirimies o sacs de gemecs, com li vulguem dir, són instruments que tenim molt propis, molt propers, no propis, però molt propers, a Mallorca, amb una gran tradició també revitalitzada a partir de la transició, però també a Catalunya, i no m'ho seria estrany que aquests instruments amb els quals es toquen no fossin importats d'Escòcia, sinó que fossin instruments propis de la tradició menorquina. Que m'ho passa, que a Menorca la mirada cap a la tradició, el que en el segle XIX s'inventa com a tradició, que ja tindríem un llarg debat sobre què s'inventa la tradició, però el que deia en tradició eren instruments que eren vigents i sembla que així ho eren. Clar, ara ja com que no ho són, com que no, en cert moment van desaparèixer, ja fins i tot per deixar el Mercadal ja no ho semblaven. I ell va associar això. Què passa? Que començam a rascar un poc i veiem, bueno, ell diu que no, però a Mallorca tenim el ball d'Escociers. A Tarragona, les festes de Santa Tecla tenen el ball d'Escòcils, que són uns personatges que van vestits fan un ball també això. Començam a rascar i començam a veure fotos antigues en les quals els balladors, perquè eren balladors, no balladores com ara, anaven amb vestits amb unes faldes que poc tenien d'escocès. I clar, i fer l'associació entre els temes d'instrument, entre el fet de que si és una importació des de l'època de la dominació anglesa, que era anglesa, no eren escocesos, ja ho fa un poc recercat. I jo crec que és més... Vamos, no som l'únic, però crec que és bastant més probable que sigui un deix d'èpoques pretèrites que s'han anat transformant i el vocable s'ha anat derivant, que no una importació d'Escòcia.
1: És que a vegades xerrar de l'època britànica també fa com si fossin més autèntics, no? No sé fins a quin punt podem xerrar d'una sobrepresència del mite britànic.
0: Home, jo crec que és molt, molt, molt rellevant, no? A més, quan hem tingut una activitat socioeconòmica tan dedicada a les públic britànic, no? Aquest punt d'exotisme que, bueno, inclús per propi turista, no? I me'n vaig faig un viatge a llarg, diguem-ho així, en aquella època, en els anys 60 o 70, però me trobo
1: amb els vestigis d'una cultura antiga.
0: De les meves arrels, no?
1: Lingüísticament també això hi ha un paper important. Sabeu que tenim molts anglicismes, però en canvi també tenim moltes paraules que al llarg de la història han passat per anglicismes i realment no ho són, i és per aquesta... Per, no sé, aquest mecanisme sigui més o menys intencionat de fer la cosa més específica menorquina com més anglesa sigui, no?
0: Exactament. I això...
1: O Benjin, encara les etiquetes de Gin apareix que és una cosa que van introduir els anglesos i sabem de sobres que és una introducció de principi del segle XX, no de l'època de la dominació britànica.
0: Exactament. Per tant, jugam un poc a les fosques. No tenim testimonis, no tenim suficients testimonis, no... La història de Menorca és realment fosca i la història cultural de Menorca és un forat negre perquè no tenim testimonis ni tenim fonts, gaires fonts, i les poques fonts que anem ja fem miracles, i aquest és un cas bastant, bastant clar. I clar, i hem passat de so d'una música que és d'un ball, que ara mateix només se representa, que jo tenc entès, una vegada en l'any, que és la mostra folclòrica que fa el grup folclòric Castell de Sant Felip, del Castell, poc antes de Sant Jaume, que la, com que la tocava el fabioler l'ha incorporada com a repertori dins les festes, no? I fins i tot se li ha dotat una significació específica, perquè, que, per exemple, crec que és a Ferreries, la toquen quan van a peu, quan la comitiva va a peu. O el Castell i Mó se toca només en el moment d'anar a les corregudes. Mm. Vull dir que la cultura tota, la tradició, la cultura popular, com tota, se transforma.
1: Mm. Efectivament. Molt interessant aquest tema. Ja us ho explicàvem, estimats oients, que avui tindríem coses interessants. Queda prou clar, idò, la connexió entre música i festa i tot el que representa aquesta connexió, i això ens ho descobreix. És evident que aquest programa no mos dona per parlar de totes les tonades i melodies associades a la festa, perquè no acabaríem mai, i perquè també hi ha un component que, tretes de context, aquestes tonades poden perdre part del seu interès. Podríem parlar de tonades de Fabiol, que n'hi ha unes quantes i que cadascuna té el seu moment, dels càntics de les cançons específiques per actes concrets, com pot ser Volem Vi, Amor, quan tiren ses botes, però no pensem que Volem Vi va ser una cançó que es va fer aposta per ses botes, una cançó que existeix no només a Menorca, sinó que el trobam al País Valencià també. En lloc de dir Volem Vi, diuen Boca Vi, però la melodia és exactament la mateixa. Si tinguéssim temps, que no en tenim en aquest programa, escoltaríem un trosset d'una cançó valenciana que xerra de so, però mos dona compte de so, de com la cultura evoluciona, i mos feim una cosa com a pròpia, sense tenir coneixement que no és una cançó específicament ni de món ni tan sol de Menorca. Volem ara sí que escolteu la següent cançó, perquè recull un esperit típic de festa, les ganes de festa quan sentim que s'atraquen, l'emoció i els preparatius, ambientada a les festes de Sant Joan de Ciutadella, una cançó interpretada i popularitzada pel Sis de Ponent, però que ja ha travessat la frontera pròpia que la fa accedir a l'estatus de la música popular. Escoltem Sant Joan.
2: El dia ja és aquí, el dia ja s'atraca, el 23 de juny, el dissabte del 20.

0: Bueno, si sentim la lletra de la cançó, xerra precisament d'aquestes coses que caracteritzen la festa, i surten les coques, surten les coquetes, surten el xocolat i les ganes, eh? És un cúmul de situacions molt propis de festa, i per això té tots aquells ingredients propis que ha de tenir la festa. Però alguna cosa mos fa que potser sembla que no seria de repertori d'aquelles cançons que tradicionalment podríem dir que és música popular, tot i que jo crec que l'hem d'incorporar dins aquest corpus. Gairebé sembla que fos una cançó de temps ancestrals, però no ho és, eh? En la naturalesa de la música ho podem veure. No té aquella forma de música tradicional. No oblidem que el 6 de Ponent l'inclouen en el seu primer disc, que és de 1993, i és una cançó de Nova Fornada, per tant, cançó seva. Fa 30 anys, idò, diguem que no fa gaire. Curiosament, m'agradaria que escoltéssiu aquesta altra cançó. L'escoltarem just al principi, eh? Però em sembla molt interessant per poder comentar aquesta cançó de Sant Joan.
1: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness.
0: És curiós, eh? M'ho sona bastant una cançó i una altra. Aquest és un fragment d'una cançó de l'artista Kenny Rogers, de Gambler, es diu. El jugador, eh? Narra la història d'un jugador d'apostes i de com de desgraciat pot arribar a ser i que perd tots els doblers. I Sis de Ponent la van emprar com a base musical per la seva cançó de Sant Joan. I d'aquí a la inclusió gairebé en el cançoner tradicional de festa, sense que aquesta connexió que explicam ara sigui gaire o pràcticament gens coneguda. Això és la genialitat de la música popular. De Jordi.
2: És que tenim molts exemples d'aquesta transformació, adaptació de cançons que cap a la festa i cap a poder fer... poder cercar un discurs propi, no? Al final, no mos inventant res de nou, vull dir, des de l'època medieval hi ha casos de melodies eclesiàstiques en les quals s'agafava la melodia i se transformava en un text profà, no? Però en el cas de les festes, és bé, i en trobam exemples. Rellaven d'un senyor de Montenruc, un senyor de Montenruc, a València la canten amb tramussos d'Àfrica.
0: Sí. Trobava en forma de venera, també.
2: La trobava en forma de venera. Sesmón, que rellaven amb Ses Avilés, no? Que també tenen set similituds. Tantíssimes d'altres que ressignificam, no? I aquesta és la paraula important, ressignificar. Jo, per exemple, un altre, el maniquí, el famós maniquí, que ara sembla indestriable, que no hi hagi en cap moment que donen ses canyes, que no puguin ser una altra cançó que el maniquí. Tenim testimonis de no fa tant d'anys, vull dir, dels anys 80, en les quals es tocava la Ramona, bueno, 80-90, que es tocava la Ramona Petxugona en el moment
0: d'una... A l'època de les canyes.
2: A l'època de les canyes, i ara sembla indestriable. I el maniquí no té res de menorquí, és un pas doble que va fer un senyor, crec que pel nord d'Espanya, i va incorporar, es va incorporar aquí, vés a saber com, i arrelat, igual que es Jaleo. Al final estem rellant de què consideren popular, no? I és un debat molt interessant, de què és la música menorquina o de què consideren la música popular menorquina. I podem tenir una... I podríem tenir un gran debat sobre aquest, la música popular menorquina, perquè una persona podria dir no, la música popular menorquina són les jotes, els fandangos, i això que han ballat tota la vida des del segle XVIII. Una altra persona te podria dir, bueno, també les cançonetes i això. Una altra persona també te podria dir no, però és que les cançons de veneres que de música menorquina, encara que siguin des dels anys 60 cap aquí,
0: també forma part de repertori.
2: També forma part de repertori.
0: I si es coneix, i la majoria, o un esgruix important, no sap que tenen un autor concret, la majoria de les vegades encara es viu.
2: Exactament. I en aquest cas, la cançó de Sant Joan passa això, o en el cas d'Esvagros, que han transformat la cançó de Sabaters en la cançó d'Esvagros, no? I l'han repopularitzat d'una certa manera, no? Al final, en què mos quedam, no? En que la música popular, la música tradicional, no ho és tant per les característiques formals, creatives o l'essència, diguem, que inexistent essència de la cançó, sinó amb surs i la significació,
0: que
2: li donam, no?
0: Em sembla molt interessant aquesta paraula de ressignificació, perquè crec que dona molt de compte de quin és el mecanisme que opera
2: exactament
0: en la música popular.
2: L'altre dia... i pensava en un tema, el darrer toc de Fabiol. El darrer toc de Fabiol és un invent moderníssim. Mm-hmm. Vull dir, no... Si pensam en Ciutadella, és de retot de Fabiol, que ara és un acte multitudinari en el qual tot s'acaba i plors, i jo mateix, no me n'amac. Però el darrer toc és un descuit, neix d'un descuit, d'un fabioler que havia d'acabar de sonar des Fabiol dins cas que hi hagi senyor, i segueix sonant fins que es queixi allà, i ja ho han transformat en una tradició, no hi han ressignificat, i a més li han donat un significat nou, el primer toc de Fabiol, i B3, tota la comunitat autònoma mirant allà com si li anés l'orgull patri per mirar el primer toc de Fabiol, i en Sebastià que tremola, masquí meu, i hòstia, i són moments que han passat a ser... d'una cosa, no vull dir banal, però insignificant.
0: Anecdòtica, tal vegada.
2: Anecdòtica i intranscendent a ser el moment d'un moment de comunió de tot un poble i de significació, no? Clar, totes aquestes coses són aquest fet de ressignificar. I és el que a vegades, des de sectors, diguem-ne, més conservadors i tal vegada més... no tant...
0: Essencialistes
2: de tot això, no entenen precisament, no? Aquesta necessitat de que si volem que hi hagi una cultura que mos unesqui, que mos traslladi, ha de ser significativa, i per això la ressignificació, no? Necessitam que aquells productes, aquells artefactes culturals que emprem mos signifiquin qualque cosa, mos emocionin o mos suposin qualque cosa. I malauradament, en tot això, malauradament no, però sí o sí hi han entrat altres factors avui en dia, no? Com tot el món digital, tot el món de les xarxes socials i la necessitat de fer-ho públic. Mm. Però tots aquests elements mos donen a entendre això que ha passat. I em faig un petit excursus i torn, tot d'una, perquè ja fa una estona que xerro, però a passar, per exemple, amb el Vall de Bot. Uh-huh. El Vall de Bot a Mallorca. El Vall de Bot a Mallorca ha tingut un fenomen social i aquí a Menorca no hem estat capaços d'aquella recuperació, aquella empenta que va néixer en els anys 70-80.
0: Uh-huh. Sí, perquè el procés era el mateix, eh? Per així en grups folclòrics o grups que es dedicaven a la recuperació de la música popular, a la vegada, tant a Mallorca com a Menorca. Eh? I a Mallorca van tenir aquesta explosió de...
2: I aquesta capacitat de transformar una cosa que s'havia recuperat des del franquisme, que s'havia recuperat des del producte turístic, uh-huh, a ressignificar-la i tornar-la a dotar de significat, però no només significat identitari, que també en té, però també de significat de gaudi, de que podem xalar, podem passar-nos-ho bé ballant músiques que feim, que tenen unes arrels amb el nostre passat i això, i bueno, tu ho sabràs millor que jo, que amb Salvaida també ho ha fet, no? D'agafar aquells ritmes, aquella de son, i transformar-los per donar-los una nova significació.
0: Mm. Molt bé. I parlant de significació i d'aquest fenomen de cançons que n'inspiren d'altres i passen a formar part del corpus popular, en volem escoltar una altra que no és a sa festa com a celebració protocolària, sinó festa per riure i xalar, l'absència de feina i els temps d'esbarjo. Amor era molt habitual sortir del poble, i aquí tenim un fenomen que és molt de llevant, que és l'existència de petites urbanitzacions a la costa, com són els Mortars, la Mesquida, el Grau, també en el sud de Sant Lluís, la Punta Prima, vivia en Colla, que eren petits cases d'estiueig, en què la gent del poble sortia als estius, però també qualque cap de setmana a fer vegues i a xalar i a riure. I tot això, com no, sempre també anava acompanyats de música. I una d'aquestes poblacions és el Mortar. El Mortar és un petit un conjunt de cases, i hi ha una cançó que es diu A romandre el Mortar, i anem a escoltar-la. Se n'han fet moltes versions, efectivament, i m'ha costat triar quina, però pens que per parlar de música popular havíem de fer un homenatge a una de les nostres grans divas de la música popular, que és la Joana Pons, i aquí tenim la versió feta A romandre el Mortar.

0: Bé, un clàssic d'aquest tipus de música, música per anar bé, música de festa així més extensiva, xerra de tots aquests elements que són propis de les sortides de la vega, estiar, es menjar, seguir terra, es pescar, tots els tòpics junts allà, i és interessant, no? com a fenomen. A més, tot i que ressalti molt aquests elements amb els instruments i ritme que consideram, perquè ja hem dit ara que és menorquí, que no és, però que s'ha consolidat, diguem, darrerament com a música menorquina, no som us fuig que és un deix molt de ranxera.
1: Bueno, jo vull dir, començar dient que en Joana Pons, si no ho tinguéssim, l'hauríem d'haver d'inventar, perquè és que ha fet una feina espectacular per Menorca, no? I com a referent de tantíssimes coses, no? I la cançó d'Esmortar és una cançó d'aquelles que segurament no deu tenir més de 100 anys, no? No crec que en
0: tingui. Sí, no crec que tant. No crec que en tingui tants. De fet, Esmortar no sé si els té 100. Sí que els té, perquè hi ha la primera casa, que hi ha una inscripció que la posa 1900 i cosa.
1: Però com aquesta cançó ja és com... Segurament deu tenir el fi de l'autor, deu ser viu o això... I mos ha quedat com una cançó popular, d'origen dubtós i totes aquestes coses, no? Però mos ratlla d'aquest tipus de festa, no? I crec que a vegades l'oblidam. Es navega, es fet aquest de traquetser la mà, per no nedant, però no traquetser la mà.
0: Interessant, no sap que nedar és una cosa que també va molt lligada amb el turisme.
1: Amb el turisme, no?
0: Es gaudir la platja és una cosa que sembla molt menorquina i no ho és.
1: I es fet aquest desgaudi amb espais fora de la ciutat i també m'ho relaciona molt amb això, quan deien, no és món obrer i tot això. I totes aquestes cançons, no, que configuren aquest corpus que mos du a una festa dins el que dèiem de festes patronals o festes majors, que jo crec que són més festes majors que patronals. A Sant Joan no ho és, patró de Ciutadella. I que mos duen a un moment de festa que jo crec que és tant o més important que els cavalls. I jo és que de tal vegades per de formació professional, però el fet de que obriguem les cases, que entrin dins que nostra 50, 60, 100 persones, menjar, beure, cantar fins a esclatar, mai millor dit, que després hi entrin els cavalls, però o sigui que la festa s'entri tant dins les cases, amb aquest repertori que mos han anat creant a partir de ressignificacions, a partir de cançons relativament noves, jo no és que sigui un gran viatger, però bueno, sí que he visitat altres festes i no ho veus al món, ni en festes d'aquelles que dius, d'aquelles que són de la UNESCO, d'aquelles que són festes que reconegudíssimes. Jo no conec cap altra festa que el factor ciutadà sigui tan important com Sant Marc, i no per fer votar els cavalls en mig de la plaça, no, per aquest fet de dir, obrim que nostra...
0: Tothom és benvingut,
1: passau, mengeu, bebeu, és igual...
0: Cantau, traig les guitarres, a tota cotxeria oberta hi ha una guitarra a punt per
1: i
0: sonar.
1: I és això, i jo m'assembla espectacular. I aquestes cançons de Roman d'Esmortar, les cançons d'en Tòfol Mús, d'en Ortega Monasterio, de tant d'altres...
0: A romandre, les gavines, tota la parla de...
1: Tot aquesta mos creen aquesta festa, aquest gaudi, aquesta diversió que és importantíssima, no? I és això, i la música i la festa, tu ratllaves abans de les dues festes, no? De la festa protocolar i de la festa com més fora
0: de gaudi.
1: I per jo... és bé, jo he dit tantes, la cultura popular està poc estudiada i la cultura popular que hem estudiat molt a Menorca de la festa ha estat aquesta, no? Dels protocols, del primer toc, del caixer senyor, del caixer bala, dels orígens dels cavalls, vale. Però qui s'ha aturat a estudiar, a entendre aquest espai que la música propicia, entre altres coses, que és aquest espai social que es produeix a dins que teva mateix, però
0: que meva, jo et som descobre portes també, ve, arriba, canta, menja, veu,
1: i que nostra, i nosaltres també ho hem seguit, no? És la música com a facilitador d'aquest intercanvi social, d'aquesta comunió que se produeix durant les festes, no? A romandre esmortar, i tornant un poc enrere, morralla d'aquest obrerisme, no? I també n'havia enratllat antes d'entrar, i precisament en guany de Sant Josep Anselm Clavé, una persona que va impulsar su moviment obrer des d'una perspectiva cultural, des d'una perspectiva de
0: comunió.
1: De comunió, okay. Precisament, i va impulsar precisament els cors, els famosos cors Clavé, com una eina de comunitat obrera, no? Uh-huh. I els cors Clavé, que potser m'ho sonaran raros, però no deixen de ser l'Estudiantina de Ciutadella i Sorfeón.
0: I Sorfeón Maunès, quan va néixer l'any 90.
1: Són els deixos d'aquesta cosa. I aquesta propensió a cantar, aquests deixem-lo dolç, aquests vagrossos, totes aquestes coses, per jo, tracen una línia a partir d'aquest moviment obrer, no? I aquestes cançons que ratllen de sa festa, de s'espai en el qual mos trobam fora de sa feina i gaudim, pues són producte, entre altres, de tot aquest moviment.
0: Molt bé. Has parlat de Deixem-lo dol, també com a mostra, perquè de festivitats ens han centrat en les festes majors, però de festes n'hi ha al llarg de tot l'any. Deixem-lo dol va lligat a Pasqua, a la festa de Pasqua. Té un origen religiós, però és una música que ultrapassa, diguem, tota significació religiosa i fa aquesta feina de comunió, perquè Deixem-lo dol, si algú no sap què és, ara tampoc no reproduirem cap cançó de Deixem-lo dol, però es basa en cançons cantades a partir d'un cor, un cor que canta dins l'Església primer i després que surt en el poble a oferir-se com a tal. Són músiques també lligades a aquestes festivitats, i al llarg de l'any, deim que en xerram, impliquen comunió, festa i música, tot va com un pack. També una altra de les festivitats és Sant Antoni. Sant Antoni és una festa que, excediada del poble de Menorca, va ser declarada en el seu moment com a tal, rememora un esdeveniment històric, la conquesta de les tropes catalanes l'any 1287, però representa això, també és una època de comunió. Això a Mallorca, tot i que sigui la diada de Menorca, Mallorca és encara molt més visible, les grans festes d'hivern a Mallorca, el Sant Antoni. És probable que aquest Sant Antoni com el viu a Mallorca, de comunió en els voltants del foc i les torrades, que ara s'estan com a recuperant al llarg dels darrers anys a Menorca, però segurament eren més presents en l'antiguitat de fa més anys. No sé si en tens coneixement, Jordi, d'aquest fet.
1: La veritat és que no, però sí que, aprofitant, ja que l'he dit, hi ha un llibre del segle XVIII, de final del segle XVIII, de Lindemann, que és un senyor que va aparèixer per aquí, per Menorca, un viatger, que ratlla un poc de les diversions de Menorca durant l'hivern, durant tot l'any, no? Uh-huh. I fa una reflexió, bueno, fa un comentari que, bueno, ratllen de com la gent se diverteix, no? És a dir, després de treballar durant tot el dia, tota la seva diversió a la nit es redueix a tocar la guitarra i un parell de castanyoles. Les dates durant les quals s'ofereixen són de l'època de Carnaval, no ben bé Sant Antoni, però sí que en aquesta època més d'hivern,
0: no?
1: I els dies de Sant Joan, Sant Pere i tot això. Vull dir que trobam que la música i la festa ha estat un punt lligat. Sant Antoni ha estat una festa molt ciutadellenca, jo crec, fins als anys 80, en la qual la declaració de Sant Antoni com a diada del poble de Menorca, que crec que tothom i bé d'acord, de moment encara no hi ha ningú hi tornat a debatre sobre el tema.
0: Com ha passat a Mallorca, per exemple.
1: Com ha passat a Mallorca. S'ha transformat i s'ha creat aquest punt. És curiós, Bep Portella, un tècnic de cultura d'on era molts anys a Mó,
0: i estudiós de la cultura popular.
1: Feia un comentari, no me'n recordo quin llibre, de que la festa de Sant Antoni s'ha mallorquinitzat. La festa de Sant Antoni i Menorca s'ha mallorquinitzat, no? Amb aquesta idea de les torrades, sí. Inclús trobam a Sant Climent, que van crear una colla de dimonis, dos cagrossos de dimonis que surten només per Sant Antoni, molta de la mallorquina, no? Uh-huh. La música és per tot, i Sant Antoni és una festa en la qual s'ha tractat de concentrar l'essència d'allò que és menorquí, no? Els instituts s'hi fan els glosadors, se mostra el dia que hi ha tallers de llata, se fan balles de fandango, bueno, totes aquestes coses, no? I veiem també com aquesta part de la música ens uneix. Mm-hmm. Què mos passa a Menorca? Jo aquí volia introduir una cosa, que és el tema que no tenim himne. I és un debat...
0: És un debat llarg. De fet, segurament és un debat que no ha transcendit públicament, però que en les esferes institucionals, d'una manera o d'una altra, sempre hi ha estat. I és cert que no és un... No crec que sigui un debat fàcil. Bueno, un debat és molt fàcil. El que no és fàcil és triar quina cançó podria ser l'himne de Menorca.
1: Jo crec que no n'han de tenir. I som, tal vegada som un poc radical amb aquest tema, però... Els himnes que mos trobam són himnes del nostre entorn més proper, són himnes sobretot nascuts d'una època de romanticisme, de finals des de 19, principis dels 20, i jo, que me perdoni, però al costat de la Balanguera o en Pons s'hi posa molt, molt seriosament, o serà complicat trobar una lletra
0: i un himne que representi tantes coses com la Balanguera.
1: Clar, què mos passa, però també si fem una reflexió en quant a això, què podríem dir? Tenim referents en pretèrits de que puguin construir aquest imaginari de Menorca, tenim Pàtria d'Àngel Ruiz i Pablo, però poca cosa més. I com l'han creat aquest imaginari de Menorca, no? D'aquesta identitat menorquina, sobretot l'han creat a partir de les cançons dels festivals de la cançó de l'O. Això és la meva teoria, home. La idea de que de Menorca com a ens en el qual lluam i cream una cançó és molt recent. Jo, bueno, de fet, un dels treballs meus versa sobre això, sobre que has fet de que cream la imatge de Menorca pels turistes amb els festivals de la cançó dels anys 60, però els primers que molt la creem som els menorquins. I Menorca, l'illa dels vents, Menorca blanca i blava, la Menorca
0: que veu el turisme que arriba i t'arrabassa la caseta, sí. Jardí, la barqueta,
1: I
0: com ets a parlar del Lucas, no?
1: Tot aquest imaginari de Menorca, tot aquest imaginari de menorquinitat que s'ha estès, i jo crec que pràcticament per tot, musicalment neix per això. I clar, tornant a Sant Antoni, la diada del poble de Menorca, quin imaginari hem de reflexionar, hauríem de posar en aquest himne, no? Aquest imaginari creat a partir de la mirada turística, de la mirada, diguem-ho així, colonial, de voler colonitzar Menorca, no? I Pau Obrador, sociòleg àmpliament conegut en aquesta taula, ratllava, no? També de com Menorca se converteix en... es feminitza i es converteix en una dona objecte de desig, i si ella se converteix. Això d'hem de fer himne de Menorca, aquest imaginari diguem-ho així, sexualitzat o feminitzat de Menorca, o hem de cercar un imaginari...
0: Allò de Menorca és un jardí florit, Menorca és un jardí florit, les menorquines són roses.
1: No? És un tema ampli, però bueno...
0: Tornem a Sant Antoni. I escoltem una versió de fet que va recuperar Subaida, grup que molts coneixereu, en el qual vaig tenir el gust de participar, que en el primer disc recuíem una de les tantes melodies que hi ha recuïdes de Sant Antoni, perquè no només n'hi ha una, perquè també tenen gràcia i enllacen un poc amb això que dèiem. Les melodies són diferents, però totes acaben parlant de la festa de Sant Antoni, del dimoni, de com juguen a 31 i de coses que inciten a la festa. Aquesta melodia recuperada que només apareix a Menorca, la trobam aquí, tot i que escoltareu a l'àudio un inici que també vol fer luet en aquesta tradició mallorquina de les xeremies, com hem dit anteriorment, no són un instrument específicament mallorquí, sinó que Menorca també en teníem existència.

0: Vam sentit aquest inici de aquest estoquet de participació ciutadana, et sentien escrits, aquests de fons, que és allò que representa la festa i allò que Sant Antoni també, no sabem si ha estat, volem que sigui, a Mallorca sabem que és així, exactament, i les festes, en els fons, tenen aquest component, no? No sé si vols comentar qualque cosa de més sobre la cançó aquesta que hem sentit de Sant Antoni.
1: Bueno, no, jo crec que m'ho fan falta molta gent que faci música i repensi la música des d'una mirada tradicional i d'arrel. Tenim casos, bueno, tenim Salvaida, que va existir en el seu moment, però avui en dia tenim Figues d'un altre paner, tenim Anna Ferrer, que també fa coses, tenim el Bastió de Silla, tenim gent...
0: Tenim les Galles a Pastera, no te n'amaguis, no, en Jordi també té un grup, tot i que és molt modest, fa una gran aportació amb el seu grup a la música també d'arrel.
1: Bueno, i crec que com comentaven abans, no, la música d'arrel no ha de ser només tocar els fandangos que han tocat tota la vida, sinó a partir dels fandangos que han tocat tota la vida poder fer altres coses, no? I poder donar altres significats i poder donar noves perspectives en el futur. La música tradicional és una música que mos connecta amb moltes coses i jo crec que no mos connecta tant amb el passat, sinó amb la comunitat. Hi ha gent que vol o entén que la música tradicional mos ha de connectar amb el passat, també, no ho negarem, però jo crec que mos ha de connectar més amb el sentit aquest
0: de pertinença.
1: I això, que no me vengui ningú a dir que som un nacionalista, un separatista o aquestes coses, la comunitat es pot fer de moltes maneres que no necessàriament vulguin dir això. La comunitat es crea amb la festa, es crea amb la cultura, es crea amb soci, es crea en molts àmbits, i és una manera que tenim els humans de que la nostra vida sigui molt millor. I la música, tot això, la festa, ho encamina.
0: Molt bé. I Arrelats té també aquesta funció, el programa nostre, que us pot descobrir aquestes petites joies i fer aquests plantejaments que són tan necessaris per la cohesió de la nostra, del nostre poble, de la comunitat allà on vivim. Per tant, bé, i arribam cap al final del programa, en la darrera cançó, la cinquena d'avui. I si hem passat per les diferents festivitats, arribarem a Nadal, falten 3 mesos encara, però Nadal és un moment de canvi de cicle, ho ha estat sempre, és d'aquelles festes cristianes que en el fons no deixen de ser una reinterpretació de festes paganes, perquè totes les cultures tenen un canvi de cicle i aquella època és el solstici d'hivern. I bé, però Nadal és cert que per una banda de part pagana passat a part religiosa, però de part religiosa passat a part comercial. La societat capitalista també ha donat una visió molt clara de Nadal, enfocada com a grans festes de consum, i això ha fet que associem en aquestes festes cançons de Nadal superinternacionals com Feliz Navidad o Blanca Nit o I Wanna Wish You a Merry Christmas, que són les cançons, el fil musical que sentim constantment a qualsevol centre comercial o cançó que anem quan arriba Nadal. Però també tenim cançons nostrades, perquè el Nadal l'hem viscut tothom. I bé, n'hi ha que són d'un entorn més proper, aquestes cançons catalanes, com el 25 de desembre, o el desembre congelat, o d'altres que tenim, o les 12 van tocant, l'Onoi de la Mar, etc. Però n'hi ha que algunes poques que hem conservat, però n'hi ha que són específicament menorquines i m'agradaria que n'escoltem una. I em permetreu un poc sa llicència d'avui posar una cançó que s'ha convertit en cançó coneguda fora de Menorca, pel fet que bueno, és una cançó guapa, és pròpia, aquí es coneix com la cançó del Pastor Gran, però fora de Menorca la coneixen com a Nadal a menorquina, aquelles coses de l'imaginari. No sé si tens, vols fer qualque comentari d'aquesta cançó que sentirem ara.
1: Aquesta cançó, bueno, és un exemple de com tu institucional o tu formal sempre necessita la necessitat d'anar acompanyat d'aquesta part més informal, no? Tenim molt d'exemples, inclús encara en la societat d'avui en dia menorquina, que ha passat tot un procés d'industrialització, de turistificació durant molts anys, d'aquests exemples de músiques, de cançons que han sobreviscut i no sabem gaire ben bé com tot aquest procés i segueixen vigents, no? És en aquest cas de la Nadala menorquina, en què la versió que posarem de crec que de música nostra, sí. uns grans referents a la música de les Illes Balears, però també trobam exemples, altres exemples com recuperats, no? Trobam en el Nadal mateix la Sibil·la, que no havíem, que s'havia deixat d'interpretar i que havia tingut so, i des del boom de la declaració del Patrimoni Mundial de la Humanitat, tothom tenia Sibil·les i tothom ens ha recuperat. Així, molt bé, mira, música que afegim a la nostra. O d'altres molt poc conegudes, com el cant de la sentència, la Setmana Santa de Migjorn, i no sé si Mercadal també la fan en els divendres sant, que es canta la sentència, que és un cant molt específic
0: d'aquell dia
1: amb un català antic i que se fa, no? I que se produeix. És una cosa molt excepcional, no? I tots aquests elements que acompanyen la religiositat, tot allò més formal, aquell intent de diguem-ho així, controlar un poc la societat, perquè la festa Nadal, no sé quant és que llegia, que no deixava de ser la festa que des de, sobretot el protestantisme i després per extensió nosaltres en quant comercialment, havien intentat controlar una mica tota la disbauxa que es produïa durant el Nadal, no?
0: Sí, perquè ara nosaltres tenim la imatge d'unes festes molt pausades, molt de cara endintre.
1: Sí, no? I no deixen de ser festes hi ha testimonis de festes més explosives, que vindrien a ser un poc els Sant Antoni mallorquins, no? Però això, i aquesta cançó que no és, té un punt religiós, evidentíssimament, però que no deixa de ser una cançó jocosa, una cançó alegre i una cançó jo diria és que ni litúrgica, és una cançó que sí, ja és moment d'això, però que mos permet veure això, no? com al final la cultura és tot un continu, i ja és darrer punt teòric de tot això, moltes vegades intentam encapsular les manifestacions culturals amb alta cultura i cultura popular i tot això, no? I no fer res més que ratllar, però al final tot és un contínuum, i allà on posant-se divisió és un punt complicat. Aquesta cançó evidentment és una cançó popular, però està inserida en un moment seriós, no? Bueno, donaria per un llarg debat.
0: Escoltem la cançó del Pastor Gros.

0: que hem sentit és una cançó, a més, arranjada d'una forma increïble per aquests referents de la música, que són música nostra, són mallorquins, i adapten aquesta cançó menorquina. I si ho he escoltat bé les estrofes, hi ha una tornada i després n'hi ha dues, eh? Jo som el pastor més gros i llavors la següent que diu jo som el quart pastor. La casa pregunta és, i el segon i el tercer on són?
1: Ei, no sé. Devien ser de festa, segurament.
0: Segurament devien ser de festa prenent alguna cosa. Bé, fins aquí el nostre programa ha estat, esperem que hàgiu passat una bona estona parlant de la nostra música i en aquest cas també de la festa que sonava el programa. Volem donar les gràcies a en Jordi Orell per haver acceptat la convidada i per haver estat aquí explicant-nos aquestes coses tan interessants sobre la música, sobre el fet popular, sobre el gaudi, etc. Gràcies, Jordi.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i enhorabona tant a tu, Joan Carles, com es fa per fer aquesta iniciativa tan potent de fer ràdio en català i de fer ràdio sobre la nostra cultura en un sentit molt ampli que crec que és més que necessari.
0: A tu, Jordi. I gràcies a l'equip del programa, en Cristian Pons i en Txec Pons. Recordeu que ens trobarem a Ràdio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. Fins aquí, Arrelats. Esperam que us hàgiu sentit a gust. Fins la pròxima setmana.
2: Bones festes.
0: Bones festes.

0: donat una nova volta sencera al calendari que ens serveix d'orientació temporal, sorgeixen els balanços d'allò fet i els desitjos per omplir la nova agenda. Hora de compaginar voluntats personals i concerniments col·lectius, recerques per a una vivència gratificant i un entorn acollidor.
1: Època de muda. Capítol 23. Retrobada.
0: Coincidint amb les setmanes pròximes al dia més curt de l'any, han arribat de l'illa les titines o titetes de cua llarga, uns ocells preciosos que baixen en migració des del nord que ara gela. N'hi ha de blanques i negres i també de grogues. Acostumen a anar caminant pel terra i fer vols curts. És freqüent veure-les pels carrers del poble o per damunt les carreteres, tot i que no són dels animals que engreixen les estadístiques de mortalitat per atropellament. Saben de fugir a temps els vehicles. A les hores de sol, acostumen a anar en solitari, a la recerca d'insectes. A primera vista, se diria que són animals poc gregaris, però això canvia radicalment quan declina el capvespre. Llavors, es reuneixen per centenars. La manera com aconsegueixen convocar-se a un mateix punt després d'haver arribat a l'illa per separat i passar el dia disseminats és un misteri. Sovint dormen a indrets urbans. Arriben des de tots els punts cardinals cap a un mateix arbre i tothom s'hi va acomodant. Ho fan perquè saben que passar el vespre és un moment delicat. Tancar els ulls i adormir-se en un món on els depredadors cerquen menjar és un repte diari. I estar junts els ajuda. L'efecte del grup millora la capacitat de vigilància front als que tenen intencions inquietants. Fer vida pròpia no és idò per res incompatible amb ajuntar-se amb d'altres per buscar beneficis comuns. De fet, la necessitat de prestar atenció als redols socials i ambientals és cada vegada més urgent.

0: corrents embussats.
1: Recuperar la vegetació de ribera per dificultar l'expansió de plantes exòtiques. Esporgar buscarrons per convertir-los en zones d'ombra per al bestiar. Alliberar canalitzacions de recollida d'aigua d'antics aljubs. Habilitar basses per al bestiar i els amfibis. Sembrar plantes en flor per ajudar els controladors naturals de plagues. Ajudar a la producció de cultius resilients. Hi ha tantes coses que es poden fer per millorar la nostra illa i donar una mà. A Menorca hi ha molts projectes que busquen una nova economia, que no sigui només extractiva, sinó també reparadora. Adquirir criteris per saber diferenciar la realitat de les aparences forma part de l'enriquiment cultural mentre es fa camí. Les titines van cantant quan volen cap a la retrobada. Un reclam agut i curt que fa que el cel s'ompli de vida. Cada fosquet hi ha reunió al gran arbre. A saber les informacions que s'intercanvien. En el xivarri s'hi endevina l'alegria. El món no és un quadre naïf de colors plans. S'ha de conviure amb vicissituds. Però en grup són més passadores. I, de vegades, es troba la força per erradicar-les.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió al Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora d'espròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaus, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: I aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock, no us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Joanico. Bon dia, Cris.
4: Molt bon dia.
3: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
4: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
3: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
4: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament, que vaig començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
5: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Gris mig, Menorca Dog Fest, l'art de mirar la realitat. Un podcast de Ràdio Far en col·laboració amb podcast.cat.
1: Començant Gris mig amb Toni Ricard. Com estàs, Toni?
2: Molt bé.
1: Amb un llavall, amb un taller teòric, un de pràctic, un podcast i també una paella. Com ha anat això?
2: Tot molt bé, la paella també, molt bé.
1: Com van les energies? Encara queda energia per voltar un poc per Menorca i projeccions?
2: Sí, home, clar, aprofitar aquests dies que estem aquí, i tant.
3: Com ha anat el taller? Ens pots fer quatre pinzellades d'una mica dels punts que has tractat de transmetre als alumnes?
2: Ha anat molt bé, ha anat molt bé. Jo no sabia el que em trobaria i la veritat és que ha sigut una sorpresa molt agradable, perquè la primera part, que era una part teòrica en la qual jo he explicat una mica com jo veig el procés de fer un retrat, ha estat molt bé, la gent ha participat molt, ha sigut tot molt fluid i molt, molt bé, i la part de taller, que era fer-nos retrats entre nosaltres, entre els diferents participants, ha anat molt bé també. Hi ha molta energia, la gent estava encantada, molt bon rotllo, ha sigut molt divertit, la veritat, jo m'ho he passat molt bé, ha sigut una sessió de retrats una mica atípica, perquè jo sempre faig retrat amb un sol fotògraf i un sol model, que sóc jo el fotògraf, i aquí ens hem barrejat tots i ens ho hem passat molt bé, ha estat molt bé.
3: I ho heu fet de dia, no? Hi havia llum de dia.
2: Ho han fet amb... A veure, jo quan em van demanar que necessitava, jo prefereixo sempre la llum natural, i vaig dir, fem-ho de dia, però tinguem un pla B en cas de que no faci bon dia, no? I el pla B s'ha convertit en el pla A, perquè les instal·lacions del fotoclub de Ferreries són fantàstiques. Jo m'he quedat parat, perquè tenen un plató super ben equipat, tenen un laboratori analògic, tenen un laboratori d'impressió super ben equipat també.
1: Que bé, no?
2: I sí, m'he quedat parat de les instal·lacions que tenen i que ells es queixen una mica de que està infrautilitzat, o sigui que
1: sí.
2: Animeu-vos a utilitzar-los tots perquè val la pena.
1: Sí que es va que jo soc d'aquí i és un espai que no coneixia, i res, estarem al tanto davant que passa,
2: sí,
1: i d'intentar-lo emprar.
2: De fet, el Menorca Dog Fest ho ha incorporat ara dintre del festival, cosa que és molt bona idea perquè, bueno, és un punt de partida a partir d'ara i suposo que comptareu amb ells.
1: Sí. Per aquest programa, per aquest podcast, hem de fer sempre unes caretes, unes portades per quan ho penjam online. I me toca jo fer aquests retrats. Avui, quan hagi de fer un retrat per posar en aquest programa, quines directrius me donaries, com quines punts bàsics per a aquest retrat amb llum natural de capvespre, però que encara és una mica dura, no?
2: A veure, jo hi ha tres o quatre punts bàsics que penso que són primordials per a l'hora de fer un retrat. Jo insisteixo en que és la meva manera personal de veure, perquè hi ha mil maneres de fer un retrat com hi ha mil maneres de fotografiar un paisatge o un bodegó. Un és que el model ha de mirar a càmera.
1: Val.
2: Perquè si no, per mi és un retrat d'una persona, no és un retrat. És una fotografia d'una persona, que pot estar molt ben feta, pot estar molt ben il·luminada, etc. Però per mi és una foto d'una persona. Una persona que mira a càmera, que per tant mira al fotògraf i amb extensió mira a la gent que mirarà la fotografia, és algú que li pots adivinar molt més de com és aquesta persona. Pots centrar-li una mica dins de l'ànima i veure com és aquesta persona, que és del que es tracta un retrat. No?
1: És a dir, el retrat va més enllà.
2: Jo penso que sí. Jo he començat avui la xerrada amb una frase de Cartier-Bresson que diu... quan fotografio, el que busco és el silenci del model. I això inclou moltes coses. O sigui, jo personalment el que busco és treure-li l'ocult. Perquè en el fons, quan ens fan un retrat, posem cara de foto, que és la cara que poses quan et mires al mirall, que és la cara que a tu t'agrada veure't a tu mateix. Però no és la cara que et veuen els altres. Els altres et veuen d'una altra manera. Llavors el fotògraf té que treure-li aquesta altra cara que et defineix més a tu que no la cara que tu et penses que és la bona.
3: I com s'aconsegueix això? O sigui, a base de confiança entre fotògraf i model?
2: O sigui, hi ha un altre dels punts bàsics a l'hora de fer un retrat és crear una atmosfera que sigui propícia pels dos. Perquè una sessió de retrat no deixa de ser una cosa molt agressiva. Perquè tens el model allà i un tio que t'està, o una tia que t'està apuntant amb la seva arma i va disparant. Llavors, jo el que faig sempre és, previ a això, intento establir una conversa amb el model, trencar el gel, ostres, que maco que és això, on vius tu, on treballes tu, fer preguntes vàries de manera que anem baixant la tensió, i arriba un moment que estem còmodes els dos, perquè és una cosa bidireccional, ha d'estar còmode el model i d'estar còmode jo.
3: M'agrada molt que parlis de la càmera com una arma que dispara.
4: Que dispara. Sí. Bueno, és que realment és una...
3: Avui en dia, quan la gent vol mostrar-se poderosa o amenaçar, normalment treuen el mòbil per gravar o per... No, és com una mica l'eternitat, ho veig com una mica la força de l'eternitat.
2: Sí, well, podria ser, sí. Bueno, bueno. Jo, parlant dels mòbils, un dels requisits que he demanat pel taller és que ningú portés un mòbil.
4: Clar, això t'anava a dir. Sí. Perquè en aquests requisits era que no hi hagués mòbil, però també és perquè estàs com en contra de que amb els mòbils podem fer moltes fotos i estàs més a favor de que la fotografia més analògica, de vegades que està més pensada, que s'ha d'anar més...
2: No necessàriament per la fotografia analògica, que també estic molt a favor, sinó perquè un mòbil no és una càmera. Sí que hi ha mòbils molt avançats que fan unes fotos fantàstiques, amb una òptica fantàstica, que tenen filtres de mil tipus que et permeten obrir diafragma, tancar diafragma, però no és una càmera. O sigui, potser sóc molt antic, però jo prefereixo una càmera que puguis moure el diafragma, que puguis moure la que puguis enfocar, que no t'ho faci tot automàtic, i això es tradueix en una textura i una qualitat que no tenen les fotografies fetes amb un mòbil. No?
4: I que al final també per aprendre, si estàs com en un grau així d'aprenentatge bastant bàsic, també convé conèixer totes aquestes coses automàtiques que al final un mòbil te farà, si no, no avançaríem.
3: Barcelona, retrats de proximitat. Un recull de 80 retrats de persones culturalment influents a Barcelona. Quin et va fer més il·lusió?
2: Quin personatge?
3: Sí.
2: És difícil això, eh?
3: Bueno, o uns quants.
2: Mira, vaig fer... aquest projecte ve d'un projecte anterior que era un altre llibre que vaig fer també, que eren retrats de músics. Músics amb el seu instrument a la mà. Perquè vaig veure que quan retrates un músic i té l'instrument a la mà, li canvia totalment l'expressió. Perquè senten com a casa. És com una extensió del seu cos. Això vaig veure un dia en un retrat i vaig pensar, ostres, vaig a fer un projecte amb això només. Llavors em va agradar molt i vaig ampliar el context a gent implicada amb la cultura. A Barcelona, perquè és on visc, i implicada amb la cultura perquè és el mitjà on em moc jo, no? I 80 perquè és el que em donava el pressupost per fer el llibre. Vaig fotografiar gent que conec de lluny i gent que no coneixia en absolut però que m'agradava el que feien.
4: Que interessant, és a dir, hi ha com uns personatges eclèctics que al final has
2: presentat. Buscava a YouTube gent no sé què, de cop veia algú o no cal al YouTube, sabia d'un tio que fa un pintor que m'agrada molt el que pinta, el contactava, si em contestava bé, molta gent no em va contestar. He de dir que la que em va contestar un famós es van apuntar molts més famosos aquest va ser el projecte. Qui em va agradar més? A veure, hi ha gent que m'ha impressionat molt. Hi ha una fotoreportera que ha estat aquí al Menorca Doc Fest, que és la Anna Surinyac, que va estar-hi ahir, i una col·lega seva, que és la Balcells, ara no recordo el seu nom, que són dos persones que fan una feina absolutament admirable, absolutament necessària i molt impressionant. Després d'aquestes dues sessions vaig quedar tocat realment per la feina que feien i em va encantar haver-les conegut. Després hi havia gent que, per exemple, l'Òscar Tusquets, que és un arquitecte, dissenyador, escriptor, un tio renaixentista pràcticament, que va ser una sessió super agradable perquè vam estar com una hora parlant, no havia muntat ni el trípode, no havia muntat res i vam estar parlant molta estona. És un tio erudit amb unes idees molt pròpies seves però molt interessants, i això em va molt, molt enriquidor, no? O sigui, vaig conèixer gent que realment ha sigut un projecte molt ric en aquest sentit també.
4: I com funcionava aquesta conversa que hi tenies, com per dir, estic fent un llibre, vull que sortís el meu llibre?
2: Sí, una mica això, una mica això. Avui explicava que en el procés de fer un retrat, aquest primer contacte, per mi, el retrat comença aquí. Uh-huh. Quan els dic que estic fent un llibre, m'agradaria fer-te una foto, i em contestaven un mail o per telèfon, encantat, com ho fem? Aquí comença el retrat, perquè clar, ja estic començant a conèixer la persona. Després mirava a YouTube si trobava vídeos d'aquesta persona per veure com parlen, com es mouen.
4: Un estudi psicològic.
2: Sí, sí, perquè hi ha gent que les vaig descartar al veure així, perquè pensava, ostres, no, perquè no hi havia química. Química a través d'una pantalla, no? Sí. Però perquè és bàsic això que us he dit abans, no? De que hi hagi aquesta química per dos costats.
4: Jo quan vaig llegir el títol de llibre me pensava que seria més com retrats d'estudi, però en realitat hi ha les localitzacions juguen un paper important també, perquè xerren d'aquesta persona o les contextualitzen. Us podries explicar també com va ser escollir aquests espais? És a dir, era una conversa oberta, els proposaven ells?
2: No, jo els hi vaig demanar de fotografiar-los en el seu entorn de treball, a ser possible. N'hi ha dos o tres que estan fet al meu estudi perquè una noia viu a Berlín, l'altra no sé què, o sigui, n'hi ha dos o tres que no, però la majoria estan fets en el seu entorn.
4: I on trobam aquest estudi?
2: Perdona?
4: On trobam el teu estudi, a Barcelona?
2: Jo visc a la Floresta, que és a darrere Barcelona, darrere el Tibidabo, i visc allà, i l'estudi el tinc a casa.
4: És a dir, alguns per allà darrere el Tibidabo i els altres en el seu entorn de treball.
2: Sí, sí.
4: Alguna cosa més que vulguis comentar?
3: No, Toni, molt interessant la teva aproximació al tema del retrat. Ens has il·lustrat bastant, jo crec.
4: Sí, ara veurem si aquest retrat que te feim agrada a les nostres oients.
2: Molt bé.
4: Si pas a prof aquest examen.
2: Molt bé.
4: Això no hi ha res que m'agradi més en una fotografia que la textura, i he vist que també és un dels elements que explores i que t'agrada retractar. Explica'ns si és així, si vaig errat o si realment quines coses també te captiven del món i que t'agradaria seguir fotografiant.
2: A veure, jo no paro de fotografiar. O sigui, no sé qui deia que el fotògraf s'emporta el seu projecte al cap, i vagis on vagis i estic veient allà unes ombres i no sé què, que m'agradaria fotografiar-ho. O he vist una noia molt guapa allà, que també, o molt lletja, m'és igual, que m'agradaria fotografiar-la també.
3: Sí,
2: no?
3: Sí.
2: A mi m'agrada fotografiar el meu entorn, que és el que em defineix d'alguna manera. No?
4: Workaholic, que li diuen als
2: anglesos.
4: Workaholic
2: total.
4: Bueno, ja ens agrada, ja ens agrada. Res, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
4: Esperant que acabis de gaudir de Menorca, del festival, i encantats de tenir-te.
2: I felicitats als que organitzen aquest festival, que està molt bé.
3: I fins al proper Gris Mig.

Si vols conèixer tota la programació, visita la web menorcadocfest.com i segueix-nos a les xarxes socials @menorcadocfest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Un projecte d'Esfar Cultural.

Amb l'alegria dels teus ulls fas que la plaça es posi en dansa perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de

plegues dies clars. Dones caloms les teves galtes, sense maletes ni compromís, viatjant sense rumb mentre m'adormiu, sense deixar de ser salat, encara que nedem a un riu. Que mai més recordem allò que érem amb melangia, sense culpes, penes ni perduns, que al final s'esborra sa ferida,

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de febrer, Menorca torna groga. Supos que ja sabeu cap a on vaig. Avui ratllarem d'una herba que rep diferents noms. Flor d'avellana, avellanetes, canaris, caramelles, fel i vinagre o vinagrella. Tots aquests noms m'ho ratllen de les seves característiques. Els pagesos li diuen canari, en clara al·lusió a les seves flors, d'un groc intens que formen uns tapissos molt cridaners per les tanques i camins de Menorca. A Ciutadella li diuen fel i vinagre pel seu gust agre. De fet, els pagesos han d'anar alerta perquè si les vaques en mengen massa poden patir serioses indigestions. El nom de flor d'avellana li ve del petit bulb que podem trobar de baix a terra, des de on surt un tronxo subterrani que acaba formant les fues i, al final del seu cicle, les seves vistoses flors. Un sol bulb pot deixar en un any fins a 20 bulbs més. Això explica la capacitat que té aquesta herba de reproduir-se i escampar-se per tot. De fet, es tracta d'una planta catalogada com a invasora. És originària del sud d'Àfrica, on hi ha un clima molt semblant en el Mediterrani. La flor d'avellana va arribar a Menorca fa un parell de segles, segurament com a planta ornamental, i amb el temps ha desplaçat a moltes espècies pròpies de l'illa. Diuen que una manera de lluitar contra aquesta plaga és quan està en flor. Si en aquest moment s'arranca, es veu que la planta perd molta força. Però no mos hem d'enganar. La flor d'avellana ha vingut per quedar-se. No hi ha volta de fuga. En el fons, som els humans els responsables de la seva propagació. I és que el món està ple de canvis. I els camps de Menorca, també.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

he trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels,

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, Sa Naveta dels Tudons i el Pou dels Aïmadors.
1: Pretenien una jove, dos enamorats cabalencs. Tan cabalencs que ella no sabia quin havia de prendre, perquè no sabia quin havia d'engigar. I ells, per llevar-lis mal de cap, van convenir amb unes macions dignes de ferbs aïmadors i de lota tan garrida. Un d'ells faria una nau de pedra, de peces cairades i ajustades a sa plana d'estudons. S'altre, a su de vora, faria amb una barrina un pou fins a trobar aigua. Es qui primer enllestit sa tasca, se casaria amb sa lota. Fer una nau de pedra, com sa d'estudons, és veritable obra de gegants, i fer un pou amb una barrina, d'un bògit de flocadura com es buit d'un pou de torn, i fer-lo per aquells rodols d'esterma de Ciutadella, on sa penya és tan ferma i s'aigua està tan fonda, vol de llit i braons. Els dos aïmadors contraris, com a bons amics, no obstants d'estar enquimerats amb sa tasca, cada vespre passaven sa vetlada en el costat de sa lota. I endavant anaven ses obres, una ferrata sa barrina, a tall de foradar el món. S'altra, arrencant i traginant a coll penyes, que, després de ben llaborades, les posava a lloc fent de mestre d'aixa, paradant s'estranya nau carena per munt. Cada viatge que feies de sa nau, tot passant, preguntava a son rival d'espou com anava l'obra. I quan, duent-se darrere pedra, no veient a son rival abraonat a sa barrina, guaità dins es fundal i feu-se acostumada pregunta, es d'espou, des de baix, li va respondre que acabava de trobar s'aigua. Una flamarada de salvatge gelosia enlluernant es de sa nau i, furiós, va rebatre dins es pou sa penya amb que venia carregat. I aquella vetlada, a festejar a casa el lota, no hi comparegué més que es jove de sa nau. Però tot s'afina en aquest món. Es jove que faltant es festeig fou trobat. L'endemà, mort dins es pou, esclafat per una roca cairada. En es jove de sa nau no el veren mai més. Sa nau romangué sense acabar. Li falta una pedra. Es pou, avui és encara conegut pel pou de sa barrina o dels enamorats, i mostra dins ample canó faixes en espiral menjades a sa penya com que siguin buidades per una cubia o per una barrina de gegants. Està a sa mitgera de ses arenes, son quart i ses angoixes.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a ella en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensava ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de Carrelat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I a la primavera, els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prenen a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en parella moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: eri un porco?
1: Porco! Porco! Porco!
0: I altres pintes grans segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixes malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Benvingudes i benvinguts a un altre quilòmetre zero. Avui fem un podcast de medi ambient dedicat especialment a la reutilització de xarxes de pescadors aquí a Menorca. Anem a trobar-nos amb un grupet d'artesanes que han estat fent servir les xarxes, que són de plàstic principalment, en detallaran exactament quins materials formen aquestes xarxes, i doncs, aquest grup d'artesanes amb la iniciativa de Menorca Preservation, l'associació Líder i també l'aliança de Plàstic Free Menorca han estat doncs, un temps dedicant a trobar els materials exactes que podien reutilitzar d'aquestes xarxes i amb quins productes els podien fer servir. I avui el Centre Artesanal de Menorca, a Es Mercadal, fan una mostra dels objectes i dels productes que han dissenyat. Així, ara mateix ens trobem a l'exterior d'aquest centre artesanal de Menorca i us parla Carol López Real. Anem a conèixer els protagonistes d'aquesta iniciativa per reutilitzar xarxes de pescador que ja no es poden fer servir i que d'una altra manera anirien directament a esmilar com a residus. I ara, doncs, amb aquesta iniciativa, tenen una segona vida. Així, doncs, coneixerem els protagonistes i les protagonistes per doncs, donar sortida a aquestes xarxes dintre de l'illa, apostant per l'economia circular, per reutilitzar aquest material i, evidentment, per tenir així més cura del medi ambient. Ara ja som aquí dintre del Centre Artesanal de Menorca i ens hem trobat amb la Marta Pérez, de l'Aliança Plàstic Free Menorca. Estàs explicant una miqueta els productes que veiem aquí dintre d'aquesta iniciativa de reutilitzar les xarxes de pescadors, si ens vols fer una mica de 5 cèntims.
1: Doncs tenim feina de quatre artesanes de Menorca. Llavors ara ja estem exposant, és el tercer taller que fem i estem exposant els productes doncs, que ja fa 2 mesos que estan treballant i que aniran segurament a una exposició que farem aquí al Centre d'Artesania. Llavors una de les artesanes que avui no han pogut estar amb nosaltres són caramuixes, que fan bosses i van fer una bossa amb una xarxa i aprofitant també un flotador de les xarxes, no? I no han vingut elles, però sí que tenim una de les bosses aquí exposades. Després tenim la feina d'Anna Sílvia Vivó, que Anna Sílvia el que ha fet són 2 làmpades. La veritat és que doncs, ens van agradar molt i aquest és un dels productes que hem incorporat en un projecte pel qual teníem finançament per fer aquesta primera part d'aquest projecte, no? amb la UCN. I la veritat són unes làmpades que utilitzen doncs, també les xarxes doncs, per fer-les. No? Després tenim a Júlia Triay d'Art Espai, no? Que elles també han estat treballant una altra forma a les xarxes, que és teixir, no? El que són els fils de les xarxes. No? I ja l'altra vegada ens van presentar doncs, diverses idees, no? I aquí en el darrer mes i mig o així han estat treballant una bossa que també és la que també l'hem incorporat al projecte de la UCN i la veritat és que és preciosa, no? Però realment hi ha una feina de teixir, de separar tots els materials de la xarxa, vull dir, realment hi ha una feina darrere de manipular la xarxa que és brutal, no? Però bueno, que el resultat és molt polit.
0: Sí, estem veient uns objectes realment amb un disseny molt treballat. La primera bossa que deia és tipus tote bag amb roba i després amb la xarxa per fora. Després aquests 2 llums que són uns llums a sobre taula, com a mitja esfera, o penjats, poden anar penjats a la paret o al sostre, amb un disseny molt modern, amb el llum dins i la xarxa doncs, per fora. I aquestes darreres bosses o bé, més tipus també tote bag, amb 2 nanses o més petitetes, amb la xarxa teixida. Perquè els materials exactament, el material de la xarxa, quin és?
1: Són les xarxes de pesca.
0: Ja, però vull dir que és plàstic, són diferents tipus de plàstic.
1: Hi ha diferents tipus de materials dins de la xarxa, tots són plàstics, però un és més nylon, a vegades està com twisted, no? Com creuat, i en el filament, les xarxes de llagosta doncs, són amb un únic filament i molt, molt finet. No? Bueno, hi ha diferents tipus de fils, però bueno, al final sí, tot, i diferents tipus de xarxes, no són les mateixes les de bou que les de llagosta. No? I m'he intentat sobretot donar sortida a les de llagosta perquè són aquestes que realment es reparen menys, no? I que és el residu que més s'està generant dintre del que són les xarxes.
0: Aprofitarem ja que estan aquí les dones artesanes per parlar amb elles i que ens diguin com han treballat aquest material, però per acabar amb tu, Marta, perquè si no es reutilitzen d'aquesta manera com esteu fent ara, què fèiem amb tot aquest plàstic?
1: Doncs aquestes xarxes s'estaven tirant els contenidors i s'estaven anant a Milà. No? Llavors, una mica amb aquest projecte el que volem és això, que aquest residu deixi de ser un residu i convertir-lo en un nou producte. Això és tot el concepte aquest de l'economia circular, no? I la veritat és que, bueno, es ajunta el medi ambient amb l'artesania. Pensàvem que era com una combinació molt, molt bonica, no? Molt polida per Menorca i bueno, pues això, a nosaltres estem fent feina.
0: Gràcies.
2: Sí, perquè primer has de separar les xarxes.
3: Sí.
2: El primer. Clar, la xarxa que prendeix, a vegades és molt bona de fer, a vegades se te complica. Però una de les més antigues em passen dues hores, totes dues se la van separar totes. I després...
0: Anem a parlar ara amb dues de les artesanes, si voleu dir el vostre nom. Bon dia.
4: Bon dia, jo sóc Rosalia Florit, sóc la mare de la Júlia.
0: Hola, bon dia, Júlia.
5: Bon dia.
0: Tenim aquí davant tres productes que heu estat vosaltres fent per primera vegada amb aquests materials, si ens voleu explicar per qui...
5: Hi ha només un producte que estigui acabat, que és la bossa, i l'altre són les bases que estan fetes de xarxa, i aquí s'hauria d'afegir la tela per fer la resta de la bossa. Nosaltres el que fem és agafar les xarxes i separar els fils. Normalment les xarxes que hem anat veient fins ara porten dos tipus de fils diferents. Hi ha uns que són més, bueno, tot és plàstic, però uns que tenen ja més aspecte de plàstic tipus nylon, i després hi ha els altres que és plàstic igualment, però té més aspecte de fil, com si fos més fil... Sembla més natural, però no ho és. I nosaltres agafem aquesta part, la que és més fil. I això el que fem després és teixir-ho amb ganxet i fer una base, que seria amb el cul de la bossa. I després amb tela ja fem la resta de la bossa, que és de tela de cotó, és una bossa, bueno, tipus tote bag, forrada per dintre amb una butxaca, és una bossa senzilla. I després amb les nanses també estan fetes de xarxa, amb una tronella feta de xarxa.
0: Bé, dius, una bossa senzilla, una bossa molt, molt ben acabada, amb això, el que dius, el cul, la part de baix i les nanses són amb el material de la xarxa reciclada, després té la part de dalt de tela, amb uns acabaments ben fets, amb una butxaca interior, una peça per tancaró, i això més endavant l'heu de trobar la sortida al mercat, aquesta part l'heu pensat o...?
5: Sí, bueno, nosaltres tenim una botiga, i seria fàcil vendre allà la botiga i després ja seria buscar altres punts de venda. Nosaltres fem bosses de ganxet, les venem també a la galeria d'art Hauster & Wirth, i no sé, jo penso que allà potser s'hauria de parlar amb ells i tal, però que potser seria un bon punt de venda també.
0: Aprofitaré per demanar a la teva mare, amb aquest material és la primera vegada que heu treballat, com ha estat començar a fer feina amb aquest material des del principi? Quina ha estat la...
4: A través d'ells, de Plastic Free, que ens van dir a veure si volíem participar en aquesta nova idea que tenien d'aprofitar les xarxes, i en el primer taller que vam fer pues, va cessar un poc dir-nos, ens van ells mostrar idees d'altres coses que s'havien fet a diferents llocs, i a partir d'allà nosaltres vam agafar també idees de veure què podíem fer, i després va ser d'anar provant a veure què es podia fer. Vam intentar diferents coses, com aquestes de sones separant les xarxes, altres coses sense separar les xarxes, però clar, és el que dèiem, per el tipus de feina que nosaltres fèiem, que és més teixir i coses d'aquestes, el millor és separar la xarxa, i això ja té molta feina. I després també vam veure que amb les restes del que emprem per fer les bosses, a lo millor també, que ara en aquest moment no en tenim cap aquí, però es podrien fer algun tipus de... El tipus de bisuteria, algunes arracades penjant amb els filets o el colga colgant, només aprofitant les restes dels fils que te sobren, diguem, de fer les bosses.
0: I estem parlant de materials de diferents colors, no?
4: És que les xarxes ja venen així, són diferents. Això és el color seu natural, bueno, que tenen, m'imagino que són un plàstics que per fer les xarxes els tenyeixen, no tenen alguna cosa, però és el color natural, així com mos arriben les xarxes. Nosaltres no hi fem res.
0: Estem veient un verd clar, un verd fosc, un morat...
4: N'hi ha també en vermell, en tenim a casa en vermell, i amb un beix, en diferents tons. I clar, els que la xarxa normalment, el que té la Júlia, Du dos tipus de materials i aquests dos tipus de materials normalment són de dos colors diferents. El que és més tipus fil, més fibra, és d'un color i el que és més plàstic és un altre color. I clar, si ho separes, després tens aquesta possibilitat de fer aquest tipus de bosses amb aquest coloridor, que és molt polit, la veritat.
0: És un resultat molt bonic, realment. Moltes gràcies per la vostra atenció i enhorabona per la feina. Ens quedarem per aquí una estoneta escoltant les vostres explicacions. Gràcies. Saludem ara a Magda Triay. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Tu tens experiència com a artesana, pintora, i ara t'has dedicat a fer nous productes també amb les xarxes. Com ha estat aquesta experiència? Explica'ns una miqueta tot el que estàs exposant avui.
3: Mira, he vingut molt rodat, perquè jo l'any passat vaig fer una exposició de pintura que es deia La mar d'emocions. I a la primavera també es va sortir un llibre que es diu Un mar de ciència i coneixement, fet per l'Institut Menorquí d'Estudis, l'OTSAM, de Marta Sales i de l'Eva Marcinyac, un llibre, i me van encomanar la portada amb el tema del mar, amb els meus peixitos. Dic. I va sortir també un projecte en l'Associació de Discapacitats de venir-me a ajudar en el taller i pensant en ells i seguint amb el tema de pintura, artesania, vam idear unes llibretes que amb el tema del mar, peixitos. O sigui que quan em vam convidar a les jornades en els tallers en Plàstic Free Menorca, vaig veure clar de fer un punt més i adaptar el meu producte. Aquí el que he fet és afegir la xarxa, aplicar xarxes de pescar de diferents materials i colors a les llibretes, a unes bosses que ja feies i a les làmperes com a motiu ornamental.
0: Estem veient, ara que tu mateixa ho estàs dient, que tens aquí una taula amb diferents productes, que sí que són productes que potser ja feies, però els hi has afegit una miqueta de xarxa. Veiem unes llibretes amb una portada preciosa feta amb aquarel·la, si no m'equivoco, amb els teus peixitos, que dius, i amb una miqueta de xarxa a la banda del llom, no? Com per fer l'enquadernació. També tenim unes bosses tipus tote bag, o la xarxa, sí.
3: La xarxa cursa llibretes, traiem els fils per cosir-les i també estan després retalls de xarxa a la portada per això com a ornament. I faig una composició, un collage.
0: O sigui que tenim les llibretes, tenim les bosses tipus totebag, tens uns llums també, tots fets amb aquarel·la, que sí, és un dels teus trets identitaris, i després amb un trossos de xarxa aplicades, i ja passem també a veure petits mobles, com si diguéssim, no? Un petit aparador o un petit separador, un biombo que diríem, no? Aquí també has incorporat la xarxa.
3: Sí, jo venc de la restauració de mobles, m'hi vaig dedicar durant molts anys i m'agrada molt la decoració i el reciclatge. I en aquest cas, he donat he posat una nova decoració a un raconer, a un moblet que tenia, i he fet un separador amb tela pintada a mà, una luneta de cotó pintada, decorada a mà, que també és algo que jo he anat fent sempre aquests anys, de pintura de muntela, pinta en diferents superfícies. I aquí està la decoració de la tela i damunt la xarxa també ornamental. Aquí l'he posada molt informal i jugant sempre amb els colors, crear composicions harmòniques i atractives. I també en relació als preus he mirat de fer productes, ara penso més en les llibretes i les làmperes, que puguin ser assequibles a la gent, que qualsevol persona els pugui adquirir.
0: M'imagino que ha estat una experiència molt interessant el fet de fer una feina artesana i creativa com és la teva normalment i dedicada al tema dels peixos que tu fas molt habitualment amb les xarxes, no? I també poder tenir cura del medi ambient d'aquesta manera.
3: Sí, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt i hi tinc més idees, m'agradaria seguir treballant amb això. He fet un test també explicatiu que precisament diu això, no? Que tu comentes, a part de ser un producte atractiu, aquí la xarxa no està posada com a representant la pesca, plan depredador, sinó que té un altre significat que m'agradaria que tothom ho entengués. No? Aquí traiem les xerxes del mar, que hi ha aquestes xerxes fantasma que segueixen capturant peixitos i és un residu que anava a l'abocador i ara doncs, l'estem utilitzant per tenir-lo a sa casa, o com a decoració, amb un objecte i bueno, la finalitat és s'ha de protegir la mà i les espècies, el medi ambient.
0: Moltes gràcies, Magda. Trobem ara a Rebecca Morris de Menorca Preservation. Bon dia.
6: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, moltes gràcies. Estem encantats de veure aquests objectes tan, tan bonics realment, artesans, que han fet aquestes dones artesanes amb les xarxes reutilitzades. I bé, tu ens pots explicar una miqueta com ha estat aquesta iniciativa, d'on ha sorgit, quines són les entitats que heu participat o esteu participant?
6: Sí, sí, pues, bueno, nosaltres estem encantats. Això va néixer d'un projecte que teníem Menorca Preservation amb l'associació Líder, que volíem identificar xarxes fantasma, que els deien que són les xarxes que se perden al mar. I arreu d'això ens vam enterar o vam entendre que realment hi ha molt poques xarxes fantasmes aquí al voltant de Menorca, però que realment les xarxes, abans de perdre-les al mar, les tiren, no? Les duen als contenidors i se'ls tiraven. I quan vam veure un poc quantes xarxes xerraven, que creiem que està aproximadament alrededor d'unes 700 xarxes anuals que ara mateix es duen a Milà, pues en David de Líder i jo vam pensar que teníem que intentar trobar una manera de fer un projecte amb aquest residu, que realment és un residu que té un valor i que podríem intentar provar de trobar productes que es poguessin fer amb aquestes xarxes. I arreu d'això pues, va sorgir una oportunitat d'una finançació amb IUCN i vam dir que volíem posar en marxa aquest projecte de les xarxes i així es va néixer el projecte.
0: Llavors vau fer una convocatòria oberta, m'imagino, a trobar a gent que estigués interessada a fer-la servir. Heu fet diferents tallers, me deies abans, això ha tingut diferents fases.
6: Sí, exacte, vam fer una convocatòria oberta per les xarxes socials, el diari, bueno, promocionant un poc tot el tema i per veure que es poguessin presentar persones interessades en trobar maneres de poder treballar la xarxa i presentar productes. I vam fer un primer taller on vam presentar tots els diferents tipus de xarxa que hi havia, de les diferents arts de pesca, i van venir pues, les persones interessades, que realment va ser interessant perquè eren tots artesans i tot dones. O sigui, ens va fer il·lusió també per això, i arreu d'allà elles van identificar les xarxes que podien emprar, es van dur parts de xarxa o xarxes completes a casa, les van treballar, van fer un segon taller on van presentar primeres idees i ara avui fèiem l'últim taller, el tercer taller, on presenten els últims productes que realment han treballat un poquet més i que realment doncs, són els productes finals d'aquesta primera fase d'aquest projecte.
0: Estem parlant de reutilitzar un material que no acabi l'abocador i també d'economia circular.
6: Sí, per nosaltres una de les coses molt importants que vam treballar el Líder i Menorca Preservation era la idea de que no volíem que la xarxa s'emportessin a un altre lloc, no? Que volíem intentar que ho poguéssim fer aquí a Menorca i poder fer ús de la xarxa aquí. Llavors vam xerrar també amb la Fundació de Discapacitats a veure si ens podien ajudar a processar la xarxa, a entendre millor el material, ells també estaven encantats, després va sortir lo de les artesanes i llavors ara mateix jo crec que és un exemple d'economia circular pues molt real i que si tenim sort i tot va bé, realment acabarà amb un producte que es podrà vendre a les tendes de Menorca.
0: Els productes que estàvem veient aquí són com uns prototips, no?, de moment.
6: Sí, són prototips, però sí que és veritat que algunes de les artesanes ja han anat molt cap endavant i tenen productes que els mercats de Nadal i coses així ja estaran venent productes d'aquests que duen xarxa del projecte.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per tot, per la iniciativa i per l'atenció prestada. Fins un altre dia, Rebecca.
6: Gràcies, moltes gràcies.
0: Apuntem que la IUCN, que comentaven a Rebeca, és la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. Parlem ara amb en David Doblado de l'associació Líder Menorca. Hola, bon dia, David.
7: Hola, bon dia.
0: Estem veient tots els productes que s'han acabat fent amb xarxes de pesca reutilitzades. Aquestes xarxes venen de pescadors de Menorca. Ens pots explicar una miqueta, bé, aquesta xarxa quin material és, quins tamanys tenen i què es fa normalment si no es reutilitza?
7: Bueno, al final són les xarxes que utilitzen els pescadors de Menorca. Són xarxes que moltes fan pues, 100 metres, vull dir, són voluminoses, ocupen espai i ha sempre estat un material que no ha tingut cap valor, no? Perquè quan la xarxa se romp a base de desutilització, pues sí que ells intenten reparar, però bueno, arriba un moment que bueno, estan fetes de materials plàstics i avui en dia pues, probablement comprar una xarxa nova pues, resulta més barat que no pues, intentar arranjar-la. No? A pesar de tot, ells els arrengen, però hi ha vegades que després es descarden. I al final això és un residu que, a pesar de ser de plàstic, de diversos materials, no se pot reciclar com és qui agafa i posa un bòtil de plàstic dins el contenidor groc i clar, al final això tenim un abocador i aquestes xarxes caben allà i d'alguna manera pues, ells van voler col·laborar des dels principis pescadors perquè també els semblava que, bueno, que si li podem donar un valor en aquest, a el que ara és un residu, pues, si li donem un valor perquè algú ho pugui utilitzar, pues, bueno, ja no sé. Com a mínim li allargam sa vida, no?
0: Clar, realment estem veient un producte com la xarxa que el fan servir i el fan servir molt de temps i a més veiem els pescadors com les arrangen, no? Els capvespres estan allà doncs, cosint i les torna a fer servir i al final, com dius tu, no es poden reciclar perquè no són envasos, llavors reutilitzar-les és una opció que tothom surt guanyant i el medi ambient també, no?
7: Sí, així és. I de fet sempre nosaltres hem pensat que a més volíem intentar que perquè ara avui en dia pues, tot això està molt de moda, hi ha grans empreses que pues, també reciclen aquestes xarxes, no? I pues, ho converteixen en fil i després aquest fil pues, serveix per fer una jaqueta, però clar, bueno, ens hem de posar un poc a nivell local i el que volíem era tenir l'oportunitat de veure si això seria viable fer-ho aquí a Menorca, que ho utilitzi la gent de Menorca per un producte que es vengui a Menorca i que al final tot quedi aquí, no? Perquè bueno, sempre serem a temps de poder enviar això fora, però clar, això pues ja hi ha un transport, ja hi ha una contaminació i, bueno, i crec que si es pot reutilitzar aquí, pues, bueno, i com us deia, al final és un residu que no té valor i si algú ho pot utilitzar pues ja li donem un valor.
0: I de moment, i ja per acabar, amb aquesta iniciativa esteu satisfets? Creus que tindrà continuïtat?
7: La veritat és que sí, perquè bueno, les artesanes que em puc col·laborar, la veritat és que són molt, molt creatives i molt imaginatives i la veritat és que ens està agradant molt el que està sortint i, bueno, i crec que hi ha possibilitats de que els productes aquests tinguin una sortida, bueno, hem de ser conscients, no? de la capacitat que es pot tenir des d'aquí, no? però crec que sí, que pot ser viable.
0: D'acord, gràcies.
7: Gràcies.
0: Aprofitem que tenim aquí davant nostre el llibre Un mar de ciència i coneixement per destacar una frase del director de l'USAM, David Carreras, que diu que a la darrera dècada hem viscut un increment de la gent que demana salvaguardar la Posidònia o que té més sensibilitat davant la problemàtica dels plàstics. Doncs aquí tenim un exemple perfecte. Doncs com hem comentat amb les artesanes, arrel d'aquesta iniciativa de Menorca Preservation, l'associació Líder i Plàstic Free Menorca, podem veure aquí uns primers objectes creats i dissenyats fent servir les xarxes doncs, reutilitzades, les xarxes que serien residus per l'abocador d'Esmilà, xarxes que venen dels pescadors de Menorca, però que d'aquesta manera doncs, tenen una segona vida i realment estem veient uns productes molt bonics, unes bosses doncs fetes per unes artesanes que es diuen caramuixes, uns llums molt moderns de na Sílvia Vivó, aquestes bosses que ens han explicat abans na Rosalia Florit i la seva filla Júlia Triay, de Art Spy, i també doncs, les llibretes, els llums i els petits mobles, com el biombo de na Magda Triay, que de fet ha estat també col·laborant amb els joves de la Fundació de Discapacitats, que han fet tota la feinada de separar doncs, els trossets, els fils que es podien fer servir de les xarxes. Des del Centre d'Artesanal de Menorca, aquí quilòmetre zero, amb aquesta mirada cap a l'artesania feta amb material reutilitzat aquí a Menorca, apostant per l'economia circular i per la cura del medi ambient, ens acomiadem. Moltes gràcies i salut.
8: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre zero. El teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, tornem a ser aquí. Com esteu? He pensat que potser molt de vosaltres també coneixeu un munt d'històries i contes de viatges i que potser voleu i ens ho podeu compartir i fer arribar i així pues, començam a construir totes aquestes històries plegats i potser qualcuna podria ser compartida en aquest foc radiofònic. Ja sabeu, contacteu amb Radio Far i feu arribar les històries si us ve de gust. Avui farem un viatge diferent a través del temps. Avui anirem a una Menorca de fa molt, molt, molt, però moltíssim temps enrere i compartirem algunes de les seves llegendes. Segur que a molts de vosaltres ja se vos ha activat la memòria i més d'una llegenda us ha vingut al cap. Pels més menuts o per aquells que potser no esteu tan ficats en temes de llegendes, sabeu què narren les llegendes? Aquestes són relats, que poden ser de ficció o no. Tot depèn de cada persona i de la seva imaginació i d'allò que consideri veritat o no. Les llegendes es conten de generació en generació, d'avis a nets, i així durant molt de temps. Poden ser orals o escrites. Normalment tenen una aparença històrica i succeeixen en un moment i lloc històric conegut per a tothom. Algunes llegendes, al igual que alguns contes, neixen de la necessitat d'explicar i comprendre una realitat popular poc comuna que succeeix entre la comunitat. Dintre del llegendari menorquí es poden classificar, segons l'argument, de la següent manera. Hi ha quatre tipus. Llegendes històriques, que fan referència a episodis i temps concrets de la petita història local. Des de l'època megalítica, passant per totes les ocupacions que ha tingut Menorca. També hi ha llegendes sobre l'origen dels noms d'alguns llocs. 2. Llegendes relatives al nom sobrenatural i encantaments. Són narracions fantàstiques que expliquen fets de caràcter insòlit, mitjançant la intervenció d'éssers imaginaris, ja siguin follets, dones encantades o altres tipus d'encantaments. 3. Llegendes relatives al món natural, referides a les formes de la naturalesa o a fenòmens atmosfèrics. Per exemple, la dona de la penya mar per a Caseu o de Napaterrà. 4. Llegendes religioses, amb una presència religiosa que relaten experiències místiques. Trobades de la imatge de la Mare de Déu del Toro, amb Pedrola, Esbondrell de Pa... Segur que vosaltres en sabeu més que jo. Avui compartirem dues d'aquestes llegendes que formen part de la nostra història i que en part expliquen màgicament com es veia el món ara ja fa un temps enrere. Mariners, marineres, deixeu que la imaginació ocupi tot el vostre entorn ara mateix i prepareu-vos que les llegendes ja són aquí.

En el barranc del Jandà, penyes amunt, a un recincle per davall sa talaia de Torrepetxina, hi ha sa cova morada. És molt gran. Tingué sa boca, o sa entrada, tancada amb una morada de grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom, agafada a sa cova. Per casa per ell i corral per ses cabres, la prengué en Cànoves, es cabré, que pasturava el seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges del barranc del Jandà. Un dia, estant de vora centrada de sa cova, va veure una ombra estranya que li arribaven els peus, al ses cap, i dreta, dalt una penya rònica, hi vegué una dama hermosa, vestida com una reina. Es cabré se la mirà i no li digué res. Un altre dia la tornà a veure. Hermosa, ferm i ricament vestida i dreta dalt sa roca, com una imatge damunt sa penya. Es cabré se la mirà i callà la boca. No tenia res que dir-li. Una tercera vegada se li aparegué. Dreta, dalt sa roca, sa dama més polida que mai, més ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Cànoves se la mirà i no tingué paraula per dir. Sa dama li digué, ja que no em diu res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de respondrem, mira'm bé. Digues, què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or? Sa pinta, digués cabré. Ha! Seràs pobra tota sa vida. Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué, i no l'han vista mai més. De vora s'entrada de sa cova hi ha una penya rònica que en diuen sa roca de sa dama. Llegenda anomenada sa dama de sa cova morada. Pretenien una jove dos enimorats cabalencs, tan cabalencs que ella no sabia qui havia de prendre, perquè no sabia a qui havia d'enjar. I ells, per llevar-li es mal de cap, van convenir amb unes mocions dignes de ferms aïmadors i de lota garrida. Un d'ells faria una nau de pedra, de peces cairades i ajustades, a sa planada dels tudons. S'altre, a su de vora, faria amb una barrina un pou fins a trobar aigua. Es qui primer engestís sa tasca se casaria amb sa lota. Fer una nau de pedra com sa d'estudons és veritablement obra de gegants, i fer un pou amb una barrina d'un bògit de flocadura com es buit d'un pou de torn, i fent-lo per aquells rodols d'esterma de Ciutadella on sa penya és tan ferma i s'aigua és tan fonda, vol delit i braons. Els dos animadors contraris, com a bons amics, no obstant d'estar enquimerats amb sa tasca, cada vespre passaven sa balada en el costat de sa lota. I endavant anaven ses obres. Un aferrat a sa barrina, a tall de forador al món. S'altre arrencant i traginant a coll penyes que després de ben llavorades les posava a un lloc, fent de mestre d'aixa, paradant s'estranya nau carena per amunt. Cada viatge que feies de sa nau, tot passant, preguntava a son rival d'espou com anava l'obra. I quan duent sa darrera pedra no veien a son rival abraonat a sa barrina, guaità dins es fondal i feu sa acostumada pregunta. Es d'espou, des de baix, li va respondre que acabava de trobar s'aigua. Una flamarada salvatge gelosia enlluernàs de sa nau i furiós va rebatre dins es pou sa penya amb que venia carregat. I aquella ballada a festejar que sa lota no hi comparé més el jove de sa nau. Però tot s'afina en aquest món. El jove que faltant es festeig fou trobat. L'endemà, mort dins es pou, esclafat per una roca cairada. El jove de sa nau no el veren mai més. Sa nau romangué sense acabar. De fet, li falta una pedra. Anava a guaitar. Es pou és encara avui conegut per es pou de sa barrina o dels enimorats i mostra dins s'ample canó, faixes en espiral, menjades a sa penya, com que siguin buidades per una gúbia o per una barrina de gegants.
Està a sa mitgera de ses arenes, son quart i ses angoixes. Llegenda de sa nau d'Estudons i es pou de Saimador. Totes dues les trobareu al folclor menorquí de la pagesia d'en Francesc el Branca.

0: Adiu! Com va la bota avui?
1: Millor que la sabata i que l'espardenya.
2: A la roca el sol hi toca, Argelès encara més. A Colliure fa bon viure, si teniu força diners. A Portvendres piquen pebre, a Banyuls piquen la sal.
0: Som el municipi d'Europa amb més càmpings. 14.000 llits turístics per una població de 10.500 habitants durant tot l'any. Benvinguts i benvingudes a Argelès.
1: Ha polit Argelès, Argelès ras i curt, i no pas com se sent massa sovint, Argelès de la merenda, sens dubte per influència o traducció del complement sur-mer, afegit en el topònim oficial afrancesat Argelès-sur-mer, o pronunciat a la catalana Argelès-sur-mer. Aquell afegitó servei per distingir la comuna nord-catalana d'altres localitats que se diuen Priu, igual, i també per atreure més turistes a la costa rossellonesa. Ara, pel que fa a l'origen del topònim, Argelès, segons el filòleg Joan Coromines, provindria de l'argelaga, o l'argelac, vaja, la planta.
0: Ja que som al terme municipal d'Argelès, també val la pena mencionar altres llocs, més enllà del centre, oi?
1: Oh, ja ho crec. A més del nucli antic, del vilatge, metabé de la platja d'Argelès, trepem dos veïnats principals, que són Tetzó de Vall i el Racú. De fet, al Racú hi va néixer un dels cantautors nord-catalans més destacables, en Jordi Barra. Era l'any 1920.

0: racó lliure i fa bon viure. I Argelès, encara més. Tal com diu la dita, i ho veiem des de la passejada dels Pins, molt a prop de la platja, que porta el mateix nom. Estem a ple estiu i els carrers són plens de gom a gom. La gent es passeja, tot i la calor sufocant. Les famílies s'embuteixen a les terrasses. Els gelats són sempre presents a les mans dels nens i se senten moltes llengües diferents i d'arreu. També veiem els pàrquings plens de cotxes aparcats, amb matrícules de diverses nacionalitats. Si mirem cap a la platja, hi veiem la gent acumulada, com si estiguessin en una llauna de sardines. La teva tovallola toca directament amb la del veí. Aquesta imatge és més difícil de veure a la temporada d'hivern. Ara gaudeixen del sol, de l'estiu i de les seves vacances.
1: Tampoc tenim pas de perdre de vista que en aquestes platges argelesenques hi ven pas fora que la gent que estiueja als càmpings del vilatge i dels rodals a l'entorn. Meta bé hi ha la gent del territori, sobretot de les zones i comarques de l'Albera i del Vallespí. Això fa que hi hagi aquesta gentada pels carrers, places i platges d'Argelers.
2: Vallagustís de l'agost, assedegats d'aigua blava, cap torrat com una fava dins la brasa del sorral. Para-xocs i para-xocs, pallagustis de l'agost. I quan se'n van, pensen a l'any que ven, com ha fet vent, iran d'una altra banda.

0: propòsit de les platges, aquí, avui, veiem tot de gent estirada, prenent el sol i jugant amb la sorra, sense cap preocupació. Però no fa tants anys, aquestes platges van ser l'escenari d'uns esdeveniments molt més cruels. Es van transformar en camps de refugiats de la Guerra Civil Espanyola, al febrer de l'any 1939. Era ple hivern, feia fred i les ràfegues de tramuntana feien la situació encara més àrdua i dura pels exiliats republicans. L'estat francès no va preveure aquesta riuada de gent que va aparèixer des de l'altra banda de l'Albera. La platja va ser l'únic lloc on els van tancar. Un lloc indigne i inhumà. On ara es pren el sol i es juga amb la sorra, milers de persones innocents hi van deixar la vida. Això va durar fins a finals de l'any 1942.
1: Sembla ben bé foll, boig, perquè fet i fet fa poc temps d'això. És força important que no s'oblidi pas aquell episodi tràgic de la història. Per en saber més sus del tema, se pot visitar, per exemple, el memorial del camp d'Argelers o també, pas massa lluny d'aquí, la maternitat suïssa d'Elna, que va tenir un rol important, capdalt, per salvar i protegir els mainatges naixits i sul punt de néixer en aquell entorn hostil.

I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Maçana, també anomenada Torre de Perabona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.

0: va ser construïda pel rei Jaume de Mallorca per poder tenir vigilat el pas i la mar. Actualment és un parc natural protegit i s'hi pot fer senderisme i és un bon lloc per fer-hi una excursió familiar. Menys, sobretot, en els dies en què bufa tramuntana.
1: Això segur, i sempre surt territori muntanyenc d'Argelers, a la serra de l'Albera, més al límit amb el terme comunal de Sureda, veieu, vos agradarà anar fins a la capella de Santa Maria del Castell d'Oltrera, avui en ruïnes, com el castell del mateix nom, d'Oltrera. S'apunta una bonica passejada amb unes vistes impressionants sus de la Mart i de la plana del Rosselló.

0: Adéu, Feliu, si tornes pas escriu.
1: Surs d'una fulla d'oliu.
2: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Càpsules d'art per Carles Jiménez.
4: Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Far. Iniciem un recorregut per l'art en el qual aniré compartint amb altres reflexions sobre l'art passat i present per poder imaginar el futur. Avui, Matías Queclas o la celebració de la vida. Sant Pere d'Alcàntara va pertànyer a l'ordre dels franciscans descalços i es diu que el 1555 va anar fins a Roma descalç, seguint el vot de pobresa que havia abraçat. Aquest és el sant que dona nom al carrer on viu en Matías Queclas, el pintor dels homes i dones nus de cap a peus, essencials i embadalits. En entrar a casa seva, penso com de confortable s'hi sentiria el sant. La història es va detenir en aquesta casa fa molts anys i tan sols reconec, com del meu temps, unes bombetes de baix consum penjant del sostre, que alhora també són nues. Nuesa, mobiliari auster i antic, en una llar plena de memòria. Pensaments, vivències, emoció i fins i tot misticisme. No és, al cap i a la fi, l'aire del lloc que respiram també el nostre aliment? A casa d'en Matías n'hi ha carretades. Dalt del seu estudi, pujant per una escala estreta i blanca com la llet, on tan sols els graons són de fang i la ment pot abstraure's en les divagacions del creador, la senzillesa és extrema. Més aviat, sembla un oratori presidit per quatre o cinc figures que celebren la vida il·luminades per una llum zenital. Dues cadires velles, un armari, un cavallet, una estructura metàl·lica senzilla amb el material de pintura i dues petites cambres fosques completen l'espai. Tot conté un aire transcendent, fins i tot l'objecte més quotidià, com també succeeix en la seva pintura. En Matías és afortunat perquè per a ell pintar no és una forma de guanyar-se la vida, una professió. És una forma de ser, i de ser en el món. Deia Duchamp que no hi ha art sinó artistes, i podem afegir que n'hi ha que pinten tal com són. Tant la seva pintura com ell mateix transmeten un humanisme on el popular i el culte conviuen en harmonia. Ambdós transmeten contemplació, llibertat, sinceritat, joia de viure, senzillesa i afecte. I és que en cada quadre de Matías Queclas hi ha contingut el seu alè, els seus records, les seves emocions i els seus pensaments. Per crear art cal tenir quelcom a dir i, sobretot, saber dir-ho. El llenguatge de Matías és clar pel seu figurativisme, profund pel seu simbolisme i el seu misteri, però sense la seva habilitat tècnica extraordinària no seríem capaços de comprendre'l. Sap fer parlar el carbonet, el pastel, l'aquarela, l'acrílic, l'oli i qualsevol altra tècnica per explicar el que ell desitja. També és afortunat d'haver trobat a Maria Antònia, la seva musa inspiradora, model i companya. En ella hi ha trobat els clàssics, el Renaixement, el surrealisme i, per sobre de tot, el Mediterrani ple de llum, mites i mitologies. Com d'altres pintors cèlebres, Matías Queclas també persegueix la llum, aquella llum metafísica que s'amaga darrere de les coses, o en el seu interior i que no veiem. Nosaltres veiem la que percebem amb els sentits. És una llum que correspon a la realitat, i de realitats n'hi ha tantes com persones. El món és com una gran casa amb milers de finestres per veure en fora. La majoria de nosaltres ens conformem a mirar a través de les que la història i la societat ens han imposat. Hi ha, però, d'altres persones, i especialment els científics i els artistes, que viuen per obrir-ne de noves i així poder acostar-nos al misteri de la vida i al seu desvetllament. Gràcies, Maties.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí. Però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mahó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com a la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per una vida per fer un parell de documentals. Sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Hola, com estem? Seguim aquí en directe en aquest Teatre de Fornells. Jo sóc na Blanca Noguera, i ara continuarem amb un cafè radiofònic. Tenim damunt la taula cafès, infusions, estem preparats. Un cafè radiofònic xerrant amb dos joves menorquins que tenen projectes més o menys artístics, ara en ratllarem, per ratllar amb ells sobre creació, oportunitat i ús de la llengua. Bueno, a la meva esquerra, més a l'esquerra que a l'altra persona, tenim en Joel. Ell és un creador de contingut ciutadellenc, que dedica el seu contingut a temes que ell ben anomena temes ben friquis, no? Jocs de rol i videojocs, sobretot, en un àmbit en què la llengua se sol veure realment arraconada. Així que té un mèrit. Ell és fundador de MEC Menorca i membre del programa La Tropa d'Ivetres. Va quedar finalista en el Premi Escrit del 2025, aquest darrer juny. Ara tot el seu contingut és en pla, però no sempre havia sigut així. I després en ratllarem.
2: Sempre bé.
1: Molt bé, benvingut.
2: Gràcies.
1: I a la meva esquerra, una mica més a prop, tenim l'Àlex Arroyo. Ell és director audiovisual, també ciutadellenc, i en la seva productora, en Sol de Mà Films, ha aconseguit col·laborar amb grans marques com Zara, a la vegada que és fidel a ell mateix i en el seu estil amb productes tan personals com Si l'amor no és això, que m'assassini.
3: Home, quina presentació.
1: Tot i que en aquest darrer curt s'hi mesclen altres idiomes, els catalans i les seves arrels menorquines sempre hi són presents. Després també ara també en xerrarà. I res, també m'agradaria dir que avui hem de disculpar a Constanza Ramis, que a xarxes la podeu trobar com a Cotorrita. És una creadora mallorquina que avui justament no s'ha trobat bé i, per tant, no ha pogut venir a veure-mos des de Mallorca. Però, bueno, com si fos aquí una mica en ànima, no diguéssim. Bé, idò, no sé, començar un poc amb el tema. Ja avançàvem coses, no?, de quin ús feis de la llengua en els vostres projectes, però, bueno, vos ho deman. Sempre ho heu fet en català, si no, des del principi sí o no, i si heu canviat, què vos va empènyer en aquest canvi? Trobeu que va ser més conscient o més natural?
2: Bueno, tu ja has fet l'espoiler. No, efectivament jo no vaig començar en català. I bé, el canvi ha estat a la vegada conscient i natural. La part conscient, diguem, és que... bé, jo cap dels dos projectes que tenia, ni les meves contes ni MEC Menorca, ho fèiem en castellà, les dues coses. I bé, hi ha una persona que m'agafa molt a prop, que mos va afonar un poquet a MEC, mos va fer un comentari. No, tu
1: no sé
2: mateixa...
1: No,
2: me'n record que va ser el moment en què vaig dir, ostres, espera, que mos vas deixar un comentari a un dels reels que vam fer de... No me'n record de
3: què. Na Blanca comentant.
2: Sí, na Blanca afonant. Quines coses... no me'n record de què era reel, no me'n record de què era el contingut, però tenc com a clavat el comentari de que vas dir alguna cosa, tipus, me faria vergonya fer contingut, i tant de dir, de no sé què, de Menorca, i Menorca tal, i ho feis en castellà. I en el principi vaig fer, hòstia, que borda, no? Però clar, sí. A poc vaig fer-se de, espera, clar. I res, vaig entrar en una espècie de període de reflexió. Primer vaig començar a fer les coses en català a MEC, antigament coneguda com Twitch Menorca, per el que tu deies, bàsicament, estic xerrant de Menorca, estic fent contingut segon a Menorca, aquí xerrant català, doncs perquè no ho estic fent en català, em va semblar com un pas molt clar i molt estúpid de part meva, fet en castellà, tenint un públic i cercant un públic menorquí.
1: Bé, ara, ja que aquell moment vaig fer aquell comentari sec i fort i descontextualitzat, no? Sí, m'agradaria dir que, evidentment, no t'has de culpar com individualment, o sigui, en xerrar més, però al final això és una cosa com... sistèmiques aquí se mos empeny moltes vegades i si no crec que la teva decisió fos com dir-ho, era personal però a la vegada té un rerefons i per tant, o sigui, crec que vas fer un bon canvi i superguai en aquest sentit, però no te fustiguis perquè és una cosa com tant que mos fiquen tan dins el cap que no és una cosa ni personal moltes vegades.
2: Que és allò de context personal, per donar-vos un poquet de context personal. Jo segueix, si jo duc fent coses a internet, duc fent sasa davant d'una càmera des d'aproximadament els 15 anys. Que jo amb 15 anys, el típic, vols ser com el Rubius, vols ser com un Wismichu, vols fer aquestes coses, i que el Rubius i el Wismichu pues, ho fan en castellà, tu dius, jo vull ser com aquests, vaig començar fent castellà i vaig començar, bàsicament, a copiar-los el seu contingut. Vull dir, no n'hi ha un altre. Jo vaig fer copy-paste i vaig començar a fer el mateix. Però bé, després del que deia de Twitch Menorca, de mec, començar-lo a fer en català, va passar lo de la tropa amb IB3, que vaig començar a pensar el mateix. Escolta, si jo mec cerc un públic menorquí, pues, el meu pues, final també, jo el que vull és ser neutralitat, vull ser jo, i jo sóc menorquí, pues, és el que hi ha.
3: Clar, jo xerrant castellà tabada, aquesta naturalitat no la trobaves.
2: Clar, és això. Vull dir, en el meu cas, hi ha que dir ser neutralitat, però jo és en els dos idiomes, jo vinc d'una família castellana parlant, per tant, a casa meva, xerrant castellà i català de forma indistinguible, bàsicament, vull dir, anant canviant d'idioma com qui es canvia de calces. Però sí, és més jo, xerrar menorquí, és final, així que d'aquí ve el canvi.
1: Super. I tu, Àlex?
3: Bueno, jo és un poc anecdòtic, diria, perquè en cap moment m'ho vaig plantejar fer cine i tampoc m'ho vaig plantejar en quin idioma, sincerament. Me vaig veure dirigint i escrivint coses i me va sortir de manera natural fer-ho en català. Després vaig viure a Anglaterra i ara he fet una cosa que mescla català i anglès, però sí que al final, quan fas un projecte audiovisual que dur molt de temps i poses una intenció, i sempre hi ha una intenció darrere també s'usa la llengua que és política i deliberadament la versió original que diguéssim que és la part percentual majoritària és en català, llavors és una pel·lícula catalana, tot i que hi hagi altres idiomes.
1: Molt bé, molt bé. Bé, no sé, jo estava pensant que potser també comentar un poc de part meva, no? O sigui, me va passar un poc el mateix que tu, Àlex. Allò que va ser com, no m'esperava res del que m'està passant ara, no? Tot m'ha vingut i en el moment en què m'ha posat una càmera, sí, a dir qualsevol cosa, el idioma que me surt, abans heu vist un petit tastet de jo xerrant castellà.
2: Ho he intentat.
1: Bueno, una vegada me van entrevistar a una ràdio, super anècdota, però me van entrevistar a una ràdio al Canadà per coses de sa vida, m'havia de xerrar d'habitatge en castellà. Bueno, em van dir, no sé què, anglès o castellà. Sí.
3: A Canadà en castellà?
1: Sí.
3: Vale.
1: A la ràdio francòfona del Canadà, per això.
3: Vale.
2: Ostres.
1: Sí, random, és igual. Total, que m'han dit, bueno, anglès o castellà? Vaig dir, no, anglès, però jo ho vi algunes coses que vas dir alguna cosa en castellà i vaig dir, habitajo. Sí, vaig dir, molt, molt clarament com, el problema de l'habitajo.
3: Ja ets una Rosalia, anglès
1: sí,
3: i castellà.
1: Llavors, no ho podia, o sigui, no podia ser, m'hagués convertit en un meme. I a partir d'aquí, jo crec que també, jo sempre dic el mateix, crec que fer-nos la teva llengua té aquesta part de naturalitat, no? I sempre és un valor afegit. Vull dir, mai resta. Sempre suma de qualque manera. O sigui, te pots restar en situacions concretes, eh? Sí, en xerrarem, sí,
2: un saltajo, per exemple.
1: Però per això, i sobretot, és a dir, deliberadament, no només en català, sinó mai emmascarant d'on venc i, per tant, sempre emprant com un menorquí molt marcat, una cosa molt clara, o sigui, com xerraca meu és com ratllaré la càmera perquè també de moltes altres persones, gent que ho fa en català n'hi ha molta, gent que ho fa en català en Menorca i que hi podes sentir menorquí xarxes, no passa. Gairebé,
3: ja.
1: En Joel i jo som els representants
2: sí.
1: I únics gairebé i, per tant, no
2: bé,
1: sé.
2: Jo he de dir que, com que m'he sentit un poquet estraïdor en aquesta taula, fotré una cons dins en sac, ell també va començar en castellà. Vale?
1: Sí,
2: consta,
1: si no Constanza hagués sigut aquí, hagués dit el mateix, ella va començar en castellà. Sí, sí.
2: Jo era per rajar, només.
1: crec que volies dir coses.
3: M'ho encanta rajar, jo crec que en aquesta taula. Jo volia dir, com que a més crec que estem en un moment en què el català està de moda, diguéssim com, ser minoritari és tendència. I,
1: ja tocava, potser, també.
3: Sí, ja tocava, però també me fa com qüestionar tipus, fins quan, saps? Fins quan serà una moda, fins quan caducarà. És a dir, jo no ho aplaudeix, sinó que estic més com com observador conscient de la realitat, tipus, bam, què passa? Vull dir,
1: i que també hi ha gent que quan veu que hi ha dobles públics darrere, de cop, Ui, jo sempre xerra català, què dius? O sigui, jo castellà, no?
2: Sí, però jo he de dir que estigui de moda, a la vegada troc que m'ho servirà per al manco, començar a normalitzar-ho. Així que, mentre duri sa moda que duri, quan s'acabi sa moda, tal vegada ja no es veu tan estrany que nosaltres tres estiguem aquí xerrant en català i ho estiguem fent amb el nostre accent.
1: Completament.
3: Però jo aquí discrep i penso que és mentida, tipus que ho fan perquè pensem això, però i d'aquí res pues ja ho tornaran a canviar i és com, no, però us van donar una tele pública en català. Ara la 1 ha fet un canal que és la 2CAT, crec. I llavors ja, antes hi havia com una retransmissió en directe, per exemple, dels temps, que t'ho feien en català. I ara hi ha un canal sencer amb programació 24 hores en català. És com, bueno, fins quan durarà això? Perquè quines decisions polítiques com molt complicades i hi ha com darrere, també.
1: Bueno, jo però específicament amb el tema de la 2CAT crec que la idea és molt clara. Si la gent, per escoltar notícies en català, de veure TV3 i TV3 està marcada políticament d'una manera, anem a pessoitzant-los posant la 1 i la 2 en català també perquè escoltin una altra cosa.
3: Perquè és d'on surt, sí.
1: Exacte. Però bueno, si trobeu, passem a la següent pregunta. Perfecto. Abans de fotre'ns amb més fregats.
3: Ah, va. Sí. Orset, sí, que s'ha quedat tot enregistrat.
1: Ai, ja. No. He dit pessoitzar en directe. Fantàstic.
2: És igual.
1: Super, us volia demanar per les diferències que heu trobat amb aquest canvi, o bueno, tu, Àlex, no has canviat, però vull dir, quina diferència veus en Faró, sempre en català, sempre en castellà o mesclat, o en aquest tema, si ho veus com, bueno, no sé, Joel, si tu t'ha anat millor o pitjor les coses, per exemple, els teus projectes, i bueno, xerrar un poc sobre aquest tema de sempre en castellà.

0: primer m'ho he d'encatalar, després en castellà, és estrany. I me pare que fora en dos idiomes, el que fas és dividir audiència. Avui tindràs els castellans i tindràs els catalans allà enmig, que perquè ja que som, si ho faig en català, faig de tot en català i per avall. I en el meu cas, sí, he notat molt de canvis a l'hora de fer-ho completament en català. Primera és que he notat aquesta paradoxa que no feim més que comentar esdeveniments com la Ferrada o els Premis Crits, que és que en castellà arribaràs a més públic potencial, perquè hi ha molta gent que xerra castellà, però el problema és que també hi ha molta gent que ho fa tot en castellà.
1: Clar, hi ha molt de contingut, també.
0: Clar, t'estàs fotent a la mà oberta i veure què hi ha. Jo vaig passar a fer-ho tot, absolutament tot en català, trobar el meu nínxol en català, tot, i vaig començar, se m'està començant a rodar molt millor les coses. Primera, per el que dèiem, perquè sóc més jo i més natural, i segona, perquè dins d'aquest públic hi ha menys coses del meu nínxol, per el que sóc molt més fàcil de trobar.
2: Clar.
0: Així que...
2: Clar, ets més referent, no?
0: Sí, per així dir-ho. I sí, però sobretot el que destac més és això, la comoditat de soc jo, m'ha anat més còmode i en quant nombres, doncs... Pues,
2: i bueno, i has tingut millor. També més oportunitats laborals, no? O sigui, com a mínim a IB3, això era en català, no? El requisit, diguéssim.
0: Clar, és que justament el meu cas és estrany, perquè jo vaig començar en català a la vegada que vaig començar la tropa.
2: Ah,
0: no va tenir res a veure.
2: Vale.
0: Jo, ser de IB3, el de la tropa va ser un càsting. Vaig presentar en el càsting i vaig tenir sort.
2: Vale.
0: I poc més. Però sí que m'han sortit més cosetes després. Ara, per exemple, jo com que faig coses de jocs de taula, doncs sembla que no, però ei, fèiem jocs de taula aquí a les Illes Balears, no sé si ho sabíeu, fèiem jocs de rol fent cosetes, i m'han contactat persones que es dediquen precisament a fer aquests jocs perquè els interessava el meu perfil. Així que guai, també he tingut més oportunitats en aquest sentit.
2: Clar.
1: Això m'ha passat un poc igual que en Joel, que crec que just quan fas coses en català, diguéssim... en el meu cas, en el món del cine, pues, t'avada ho veuen com una cosa més exòtica perquè és molt concreta. Si dus una història de cuina menorquina, m'ho invent, on sigui, a una altra punta del món, és com una cosa més fresca que no tenen vista. Llavors és com, ostres, que és això, m'interessa, i ja s'ho miren. Encara, òbviament, després el contingut ha de ser rellevant, però de primeres ja és una cosa exòtica i diferent, que ho fan reactiu, jo crec.
0: Ja, és que això, al final, això també ho comentàvem en escrits i per tot, que els nínxols venen. Com més concret sigui el teu contingut, el que facis en general, millor. I en el nostre cas, doncs, el propi català ja és un nínxol. Així que...
1: Clar, és el que te fa destacar, també. Inclús, en el meu cas, si jo hagués fet el mateix en català estàndard, crec que no seria tampoc ningú, i encara tampoc ho soc, però em refereix que si m'hagués posat, hagués estat un fiat barceloní fent curtmetratges, a ningú li hagués importat.
2: Perquè n'hi ha 2.000.
1: Perquè n'hi ha moltíssims. I en canvi Menorca, oixes, i no ets com molt petit per fer... No, ho estic fent i ho estem aprenent pel camí. No sé que ho farem millor o pitjor, però ho estem fent. Llavors crec que això també té com un valor afegit, que en el teu cas tu feies vídeos en castellà perquè no tenies referents en català, jo m'hi vaig trobar i no tenia cap tipus de referent ni d'una cosa ni de l'altra, però no vull pensar que nosaltres som referents de ningú, però s'estan fent més coses i llavors és interessant perquè estàs com activant.
2: Home, o sigui, evidentment està com lleig dir com superreferent, no, evidentment aquesta paraula espanta també. Això sí, són icòniques. Sí, aquesta paraula també espanta, no, però sí que es veu que si una persona obre les seues xarxes i mos veu un altre i no una altra persona, bueno, pot tenir un impacte en els seus projectes.
0: És que pensant això, el Rubius quan va començar, que havíem esmentat antes, el Rubius no era un referent en el seu moment, ho és ara. Així que jo m'agrada pensar, tal vegada és una pujada d'ego que flipes, pot ser, però jo m'agrada pensar que els creadors d'avui seran els referents de demà. I al final, poc a poc, tens el temps.
2: Segons qui envellirà millor o pitjor.
0: Però és això.
1: Clar, jo crec que també has de tenir clar quin és el teu objectiu o com és el teu projecte per saber on vols arribar. Si vols arribar a Llatinoamèrica, en català te serà com un poc més complicat.
2: Sí, però allà tens aquí ara que va no sé on i li estan cantant les teves cançons en català, saps? Vull dir que...
1: Però poc és en català, que mala costumbre.
2: Ja.
1: És el teu hit i és més castellà.
2: Ja, evidentment.
1: Però clar, es pregunten aquí ara pots en català per estar com molt refinat, passar per uns filtres molt estandarditzats. Vull dir, has de saber, jo crec, molt què tens i què vols fer. Llavors, embrets la llengua d'una manera o l'altra.
2: Totalment. I en tema, ara hem xerrat d'oportunitats que heu tingut i desavantatges, sí. Una cosa que ara que estem aquí com a comitè,

0: cosa que me pugueu dir, no, mira, m'han obert moltes portes, però se m'ha tancat una finestra.
1: Poc. Estem en silenci, però estem pensant tots dos molt fort ara mateix.
2: És que jo en realitat les oportunitats me'ls faig jo, diguéssim,
0: ja.
2: D'aquests projectes et creï i ets amoc i tal.
0: Ja.
2: Tal vegada en el teu cas és més diferent, però no, tu també és com molt...
1: És que al final...
2: No,
1: clar,
2: és que justament m'ho has duit a dues persones que són com molt...
0: Hagués estat molt bé el perfil de Nalcotorrita en aquest sentit, perquè ella fa bastantes col·laboracions amb marques de Palma, jo que sé, bueno, amb coses, amb productes locals i amb empreses locals, que de vegades... quan entres en els seus perfils estan en castellà, però...
2: Que tenen com aquesta concepció més...
0: Sí, però després, quan fans anunci amb ella, sí que no tenen problema en front català. Clar. Sí que potser ella m'ho hagués donat com qualque idea en aquest
2: potser
0: sentit.
2: Potser m'ho has donat tu.
0: Jo no, jo no m'he trobat mai en cap situació de res en castellà.
2: Vale.
1: I, bueno, sí. Jo vaig fer una promo per certa empresa naviera.
0: Aquesta anècdota és bona.
1: Que jo vaig deixar de fer perquè... coses, però que jo, la primera broma que vaig fer amb ells me la va venir perfecta, però justament el que m'anaven era publi local per la gent de Menorca, així que perfecte. Vaig deixar a banda com van començar a fer públic per dues gent de Menorca, vaig dir per sou bases. Però és això, jo l'he dit, en quant a oportunitats, no se m'han tancat cap, se m'han obert més.
2: Sí.
1: Ho he dit, quan m'ho centram en un nínxol, m'ho centram en el nínxol de casa nostra, pues, gent que també vol dur gent cap a que no... mal formulat. Gent que també vol que se descobreixin negocis locals, pues mos contactaran altres. Vull dir, Nacons, quan fa publi per certes marques de Palma, que ells ho fan tot en castellà, però contracten a Nacons perquè volen agafar la gent de Mallorca. És això.
0: Sí, sí. Vos volia demanar, llavors, això entenc que me direu que no, llavors no heu hagut de rebutjar res perquè fos en castellà, o no perquè fos en castellà, sinó però jo que sé, vos han demanat una publi i heu dit, això ho puc fer en català? I us han dit, no.
1: Jo, que trobo que també t'ha passat a tu qualque vegada, però trobo que he enxerrat el tema, no ha passat el de rebutjar una publi o una promo o qualsevol col·laboració perquè no me deixessin fer en català, però sí que m'ha passat que m'han escrit en castellà per demanar-me una cosa que no té res a veure amb el meu perfil i jo quedar-me tipus, tu has vist res?
0: Completament.
1: De lo que faig?
0: Bueno, sí, ja me van demanar, si volia, me van dir, hola, estem cercant gent molt interessant d'entre 25 i 30 anys per anar a un programa a cercar l'amor de la vostra vida. Serà un programa de cites a cegues, no sé què, no sé quantos. Vale, clar, jo li vaig dir, bueno, crec que jo no sóc el perfil i a més no tinc 25 anys. Això per començar, no? Pues que li van enviar una amiga meva que està casada. Clar, va ser com molt fort.
2: Ja no me va arribar com missatge.
0: Ai, pues te l'hauria d'haver enviat. Quina llàstima.
2: Ara estaríem per allà.
0: Pues és això de TV3 que t'ha presentat a Dulceida, que això també va haver molta polèmica.
2: Ostres, perfecte.
0: Va haver molta polèmica.
2: No m'arriba, no ho entenc.
0: Que si voleu, després en xerrant, perquè clar,
2: sí, ho fan... Sí, enviar-les al meu Insta. Jo aquí anava a dir cosa. Ah, sí, això m'ha passat que m'han dit que no m'entenien amb el meu català. M'han dit, sí que m'han com demanat si me puc estandarditzar un poc. Això sí que m'ha passat.
1: No. M'ha passat, la resposta òbviament és no. Hi ha una frase que tenim.
0: Hi ha subtítols.
2: Jo com, si vols t'ho explic, tipus, perquè era una cosa xerrada, llavors és com, a part de la paraula, pues, la puc tornar a explicar, si vols, te dono un obresdiccionari.cat o el que sigui.
1: Clar, és que hi ha una frase que no sé si és de mo mare o és menorquina. La molla aquí, que m'agrada molt, que és que si no m'entens en paraules. Punt.
2: Sí.
1: Això és una forma de dir, a qui li interessa t'escoltarà, no n'hi ha més. Si no t'entenc, idò, no m'interessa fer amb tu. Adéu, saps?
0: És molta sort.
2: En fi.
0: No, idò, si voleu, com que just estem xerrant de temes com... Bueno, de continguts en català o no, i de creadors també, si voleu, obrim aquest petit meló momentet del tema de la Dulceida, perquè això em sembla bastant com a indicador de com està la nostra llengua. És a dir, clar, jo aquí tinc un debat intern i en podem xerrar també.
2: Perfecte.
0: Clar, és a dir, la Dulceida farà... Dulceida, tot ho ha fet sempre en castellà, i, és a dir, influencer típica espanyola, en plan, top, no?, ara farà un programa a TV3 de cites, que potser no s'ha anunciat, però mira,
2: Sí,
0: m'està greu.
2: Sí.
0: Ah, sí, que s'ha anunciat. Sí, sí, sí, sí. No, la cap de cagada té tres de cop, tu, de cop, de cop.
2: No, jo crec que de fet si estiu ja feia xup-xup.
0: Ah, això. Mira, idò, sí. Ah, no, sí, sí, ara sí que l'han anunciat. Sí, certament. Clar, l'han agafada ella perquè és superfamosa, però ella mai ha fet res en català. Clar, per una banda, jo tenc com dos dimoniats, un àngel i un dimoni,
1: estic
0: no?
1: Amb tu.
0: Com un me diu,
2: sí.
0: Joder, no, perquè ella no és la persona que representa això correctament, perquè han de que no tenim gent que ho fa en català i per tant, per una banda, i per l'altra, doncs, és que ho veurà un munt de penya. O sigui, farem que un programa xorra, però jo crec que en català han de tenir de tot, el bo i el dolent, sí, sincerament, sí. És una llengua normal i per tant ho hem de normalitzar així, no? No podem ser puristes, però no. Són catalans, sí. No ho podem tenir.
2: A favor de la telebasura,
0: sí,
2: català.
1: És que l'entreteniment sembla que no, però és important.
0: Hem de tenir de tot en català, no? Sí, clar,
2: no
0: jo
2: tot
0: quan...
2: pot ser tan profund i transcendental.
0: Ni tan elitista i acadèmic, vull dir.
2: No. De fet, jo estic a favor de que no adulteïda xerri en català i xerri segurament malament algunes coses, perquè també representa gent que t'ha de fer un esforç, però a la vegada també, com deus pensar, és com un poc intrusisme. Perquè...
0: Sí, per una banda sí, clar, per l'altra pens, ostres, és que si aconseguim que no sé quantes persones ho vegin en català...
2: Però què feim? Feim que xerri castellà a YouTube i ja està.
0: Clar, no, o sigui, és això, pens, vale, si ella és allà i una audiència, TV3 tindrà el triple d'audiència si ho fa ella. I si està xerrant en català, ja és un bon... No sé, hi haurà fietes que diran...
1: És que vaig viure una polèmica molt similar a això amb La Tropa. I la primera temporada, no sé si vos en recordeu, si ho heu vist siguera, però van dur convidats que eren superestrelles. Van dur el Cromes, que és de Menorca, van dur Nizan Llunes i van dur... No me recordo el nom, perdó, no me va caure bé. Així que m'ha fuit el nom. Bueno, és el que hi ha. Li vaig dir a ella, no hi ha cap problema. Som simpàtic de La Tropa.
2: Qui és això?
1: No sé, és que no me recordo. És una... Aquella que va anar... Bé, és igual. Una. Clar, va haver polèmica, sobretot dins els cercles de creadors de contingut de Mallorca, de dir, ostres, tots els creadors referents, per dir-ho que hi ha a Mallorca, el primer programa que fa IB3 sobre xarxes, mos duen en aquesta gent que no xerren en català. Llavors jo me vaig trobar amb aquesta tessitura que comentaves tu, aquests dos, que és Dimonet i Sant Gelat, perquè... És que, Lluït, pens per una banda que, ostres, el que deien els mateixos creadors de les Illes Balears, d'en tots els referents que hi ha, que xerren català, que xerren amb el nostre accent, que va bé per IB3, donen aquests. Però per l'altra banda, pens, ostres, el Cromes, Nathan Llunes i...
0: T'adú
1: gent. Genteta, ja. I, òbviament, tenen una gran part del públic que també xerra menorquí, que també xerra català.
2: Ai, pobre, el Cromes el van criticar que flip.
1: No, van fonar gatxales, però... també va haver una patinada en el vídeo que va fer de promo i s'entén s'afonava en part.
2: És que s'ha d'agafar tant amb pinces tot el que penjava.
0: Ja.
1: Sí.
2: Però
1: mira, això també ho comentava molt.
2: Estic molt més a favor de Nolteida, de dir aquí.
1: Però sí, vull dir que tota aquesta gent també durà a gent que en el seu públic xerra i empres català,
2: sí.
1: O com a mínim viu una zona que sigui catalana parlant, sí. Que gràcies a que ells de forma pública xerrin aquesta llengua, es normalitzi en certa mesura. Vull dir, també va dir, agraeix, ara que xerrant que no vol fer possiblement xerri català, xerri malament català, vull dir, agrairia que ja que duen persones que ho fan en castellà però que saben xerrar català, que duguessin una persona que sap xerrar català, que l'ampli dia a dia. És
0: no,
1: un
0: no, ell és catalanoparlant, o sigui, no, Zeida, és catalanoparlant, i jo crec que li passarà el mateix que li va passar en, bueno, vull pensar, en Laura Escanes, que el que va fer a Laura Escanes és que quan la van contractar a TV3, ella mateixa va explicar que va fer un... va dir, d'acord, jo és una llengua que no he emprat mai en l'àmbit professional i que, per tant, sé que tinc unes mancances i, per tant, no és qüestió d'autoflagelar-me i autocorregir-me a mort, no? Però sí que aniré alerta o faré una mica de feina. Bueno, ella va explicar que feia feina amb els correctors i una mica amb els lingüistes de TV3 per intentar, no sé, no anar allà a embalar pedrades increïbles com de vegades veiem, no? En altres, però bueno.
2: Clar, després hi ha l'altra cara de la moneda, que es tenia una cara, una jeta que te flipes, que és de Mar de Torner presentant Eufòria en català i fent públic que hi ha Eufòria en castellà, diguéssim, com?
0: En el seu
2: Insta penja "Oi, gala d'Eufòria!" I després allà és "Hola, benvinguts!" I és com, ostres...
0: De debò?
2: Sí, sí, ella tipus
0: és
2: mai...
0: És que estic tan out d'aquestes
2: coses. Ella no xerra català mai, però... És com un perfil com molt Antena 3, com així, com, com seguidors. Llavors la van dur a TV3 a xerrar català, però superimpostat. Tipus, l'accent, no sé què, com molt estrany tot, ja. Com que no es nota que està com mig incòmode, però s'amuna de compensar. Mm-hmm.
0: Perquè també jo crec que de vegades, bueno, els hi deu anar bé, en certa manera, en aquest tipus de persones que viuen en aquesta bimbolla, en què la seva feina és en castellà, la seva feina pública és en castellà, perquè deuen rebre catalanofòbia quan fan aquestes coses.
2: 100%.
0: És a dir, fan un dia una cosa en català i els hi deuen dir... O sigui, alguns dels seus seguidors deuen emetre discursos d'odi contra elles i llavors deuen dir... Epa, mira, que resulta que... Saps?
1: És que en un cas que m'ha bé... No sé si una creadora de contingut que es diu Clers...
2: Sí.
0: Sí.
1: Ella li va donar fa un temps per fer qualque vídeo xerrant en català, per sa broma, però ho va
0: fer. Sí, això també, per sa broma.
2: La Covid.
1: O sigui, per sa broma no, o sigui, xerrava en català perquè feia
0: contingut
1: de tal, però feia sa broma de ja, així aquests no m'entendran i xerran com en secret, això era sa broma.
0: Sí.
1: Per donar-vos context. Però sí que hi havia molt documentaris d'odi en els comentaris, eh? O sigui, de gent de... Pues, els típics comentaris, no els diré, però...
0: Sí.
1: Hi havia molta, molta cosa.
0: Han disminuït aquests comentaris, tinc la sensació jo. O sigui, quan vaig començar a penjar vídeos fa 5 anys, de vegades tenia 10 comentaris i 9 eren així. I ara és com, més o manco...
1: Jo no rebo gaires. No sé si és per nínxol, que tinc un nínxol com a super tancat i per lo general el meu nínxol és bastant obert. Per lo general, perquè hi ha qualque obra... Bueno.
2: Tancat obert?
1: Sí.
2: M'encanta.
1: No, és petit però obert, saps?
2: Molt bé.
1: Així que no rebo gaires. N'he rebut qualcun, perquè aquí no et salva ningú.
0: Ja.
1: Però n'he rebut molt pocs.
0: Sí, jo crec que és més a TikTok, que l'algoritme de tatues vídeo no li dona la gana de vegades, no?
2: És que a TikTok hi ha molt fatxa.
1: És que TikTok ni me'l mir. És que no el tinc ni instal·lat.
0: No, jo me'l vaig llevar.
2: Guà, jo soc addicte.
1: No, jo és que per això me'l vaig llevar. Puges vídeos a TikTok des de l'ordenador, però el tinc desinstal·lat.
0: Ai, mira,
1: perquè...
0: aquesta és bona, jo el tinc desinstal·lat.
2: En sèrie?
1: Sí, el tinc. Ah, no sabia. Programa per allà i ja està. I així no vaig... I clar, és amb una de pagar, que no veig comentaris, no veig res. Així que si me rep hate per TikTok, no ho sé.
0: Més fàcil, més fàcil rebre a TikTok.
2: Però és molt complicat, jo crec, fer com contingut en català a xarxes, perquè has de com penjar molta cosa. En plan, jo faig un curt cada 3 anys i xau, vull dir...
0: Està clar que hi ha un sobreesforç. Vull dir, has de fer molt més que el que fan altres persones i t'has d'esforçar. O sigui, no sé com dir-ho,
2: però... jo deia per els comentaris, perquè el feedback que jo pugui tenir és com... molta... Tipo, m'ha agradat molt la història. Saps? Però amb altres com oixes, has pronunciat certa paraula amb un accent.
1: Sí, que costa
2: no
1: molt,
2: sé que
1: costa
2: jo no podria.
1: Gent, avui en dia. Vull dir, ara, jo no sé si vosaltres ho heu notat, però jo fa un any enrere i tenc la meitat de comentaris. O sigui, com que costa més que la gent deixi un comentari, com que es continua cada vegada més...
2: Per a quina xarxa?
1: Per totes, en general.
2: Ja.
1: Aquest, és un contingut que s'acaba més pensat per tragar-lo i veure el següent.
0: Sí, total, és que ets a tele, però a una pantalla de petita.
1: Sí, que en aquell menys en general, però el que deies de so, és esforç, per així dir-ho.
2: Quin serà el següent tipus de contingut que hem de fer?
1: Jo espero que contingut llarg.
0: Jo
1: aquest cervell podrit,
0: vull tornar al contingut llarg, que abans ho comentàvem. Vull dir, està bé, estic cansada de veure encabir un discurs complex de temes que m'interessen en 3 minuts. I ara he de fer un ganxo, no sé què, o 3 minuts com a màxim, diguéssim.
2: 15 segons.
1: En teoria l'ho recomanat. Sí.
0: Llegiu aquest llibre.
1: Com a molt un minut i mig, te diuen. T'diuen. També
0: de puc explicar un llibre en un minut i mig. I si puc explicar un llibre en un minut i mig és que potser el llibre no val res.
1: Clar. Això ja. Passa, clar, jo el que explico són regles, trucos, coses per jugar a rol. Hi ha coses que no els puc explicar en un minut i mig. O i menys d'un minut encara menys.
2: Jo com a consumidor no m'agrada un minut i mig aquest format. O m'agrada 15 segons o 30 minuts, però un minut i mig. O 2 minuts, és com, ostres, l'altre dia Zara va penjar, ara hem fet un curtmetratge a Zara, però com una campanya, i te l'has de mirar així a Instagram, i durava com 16 minuts, i dius, ostres, qui s'ho mirarà? Jo no.
1: No, 15 segons.
2: És que m'ho vaig intentar mirar i de repent toques coses i se t'ha llevat. Ho fa molt complicat. Tothom a YouTube, 30 minuts, i tu el que tu deies antes, t'expliques una... T'explic totes les meves lectures aquest any. M'encanta.
0: Bones ganes de fer aquestes coses.
2: Sí, sí.
1: Ja que comença. Si no m'ajuda, aviseu.
0: Vale.
2: Amb què? Amb editar.
1: Amb el que sigui. Editar, càmeres, micros. Aviseu.
0: Mira, perfecte.
2: haurem sortit d'aquesta taula amb nous projectes.
0: Bueno, mare de Déu. O sigui, però aquest,
2: que profitós.
0: Per això també serveixen aquestes coses, no? Perquè al final crec que, bueno, que són pocs i de vegades falten espais on ens trobem. No? Sí. Això, a poc a poc ara està començant. Clar, Àlex, me sap greu te marginant perquè estic xerrant de creadors de contingut a xarxes, no? Un poc. Però...
2: Ja m'ho han dit, tipus...
0: Que t'has de posar xarxes.
2: Que faci com de creador de contingut, però és com una cosa, ja no m'agrada gens aquest tipus d'exposició.
0: Ja.
2: Per tant... us admir i ja us consumiré i ja està.
0: Llam, llam, us consumiràs.
1: Hem pensat el mateix. De com, bueno,
2: fins que la societat us consumeixi. I no en
1: creus.
0: Sí, no sé què deia, ara m'he perdut.
2: Crec que despedies...
0: No.
2: Ah, no m'ho despedeixes.
1: No, estan xerrant de
2: nosaltres.
0: No, estan xerrant dels espais, no? Que al final, vull dir, per exemple, ara va començar la Ferrada, fa un parell d'anys, els Premis Crit també van fer cohesió... Però, bueno, crec que és una cosa important. El problema, que també és una cosa que està començant a sorgir un poc, es debat, tinc la sensació, és el tema de les ajudes públiques, no? Que abans he fet com una pinzellada curta de tema, vale, que hi ha molta gent que es suma en el carro només perquè sap que tindrà més oportunitats, perquè hi ha coses darrere, no? I també hi ha un tema de... hi ha un debat... al voltant de so, en tant que si insuflam doblers públics, evidentment t'ajudam, però per altra banda de vegades creem coses com una mica artificials, no? Dins una mica de bimbolla, no? Me refereix com diré so sense sonar malament, eh? Ostres, que jo, que no arriba a tenir ni 3.000 seguidors, tingui un premi quan en una altra llengua necessitaria milers de seguidors, crea una cosa
2: ja
0: una mica artificial. No sé si m'explic.
2: Que se te fa com a raro i te sents un poc impostora.
0: Això, completament. Em vaig anar d'allà, xunga, en plan de què acaba de passar, això no sé si està bé, no? I per altra banda, és això, vull dir que ara surten creadors de davall les pedres i de vegades no sé fins quin punt ho estem creant dins un hivernacle, no? Que potser la nostra llengua és el que necessita, perquè com que tenim una llengua d'hivernacle i de cotonets, doncs potser necessitàvem algun bolet a la massa, no? Diguéssim. No ho sé, tenc dubtes de vegades.
1: És que... Ui, espera. No sé, ara no sé jo com formular això, però al final coses com els Premis Crits, això que te donin un premi sense tenir 3.000 seguidors, o sigui, tenint 3.000 seguidors, això me van nominar tinguent-ne 1.100 en aquell moment. Troc que... Primera, que mos posa tots un mateix nivell, lleva un poquet aquesta pressió de que sempre s'ha vist moltes xarxes de, i per què m'hauria de contactar jo aquesta marca si sóc un caquetes de 1.500 seguidors i té en David Joan Sanz de 3 milions de seguidors.
2: Qui és el cop?
1: No ho sé, m'ho he inventat.
2: Ah, va, dic, ostres, sí que estic desconnectat.
0: Estava pensant el mateix, dic, s'ho he inventat.
1: Sí, sí, m'ho he inventat.
2: En David Joan Sanz.
1: Exacte, és mon pare. Però si m'ho posen al mateix nivell a tots i deixo un poquet de banda aquest tema de soc millor que tu perquè tinc més nombres. I m'ho ajuda a centrar-nos un poquet amb aquesta qualitat.
0: De fet, els top, top, tops no hi eren.
1: No.
0: No sé si volgudament o no volgudament, però la gent també, seguidors dels països catalans, no hi eren.
2: Però la gent que té seguidors, com vol anar a les bandes cobrant, tinc entès. No?
0: Ostres. Ja, és que no vaig acabar d'entendre quin beef, o sigui, quins dubtes va tenir... Per exemple, la Juliana Canet va dir que tenia dubtes sobre el Premis Crit i no s'hi va voler presentar.
2: No, dubtes.
0: I altres persones també, i no vaig acabar d'entendre per què.
1: Tal vegada sí, són gent que no està d'acord en que te valorin igual a tu i a jo que a ells, que duen 60 anys fent contingut en català i tenen 8 milions. Però jo, en aquesta part, m'agrada, perquè l'ho he dit, mos posen al mateix nivell i a la vegada mos impulsa a nosaltres com a creadors petits
2: a
1: seguir avant, seguir fent una bona qualitat, perquè tens ja un reconeixement de que tens un premi Crit, això vol dir que ho estaràs fent bé. No sé, el mateix no arribes en aquests 3 milions, però és que fas...
0: No, impossible,
1: fas
0: dir.
1: Bona cosa. Vull dir, jo troc aquests petits reconeixements i això de viure dins aquesta bombolleta de cotó a l'oït, això és una forma de... M'estic repetint, sí, impulsar-nos.
0: Crec que la qualitat és alta. Això sí que ho puc dir. O sigui, de vegades hi ha coses cutres. Evidentment, com en totes les llengües.
1: Sí, coses cutres en castellà també.
0: Però la qualitat és bona. Vull dir, se fan coses de nivell. Sí, sí. La nostra llengua hi ha coses de nivell. I de res, bueno, no sé, crec que ja podem acabar, ja podem tancar. No sé, m'ha vingut com una darrera cosa rapidíssim, però quins nínxols trobau que estan buits encara en català?
1: Bueno, és de jocs de taula. Hi ha més del que pensava, però jo, per concretar encara més, jocs de rol.
0: Yeah.
1: En som molt pocs. Els puc comptar amb sa mà i dos sóc jo, perquè... Bueno, gràcies, ho han entès. Però això, n'hi ha molt pocs dins d'aquest nínxol, i és un nínxol bastant interessant, que en idiomes com... En castellà no està explotat tampoc, però en anglès, per exemple, està molt explotat i funciona molt bé.
0: I, per exemple, en temes cine, gent que expliqui coses, coses de cinema en català, per exemple, jo no n'he vist tampoc, però potser no és el meu nínxol tampoc.
2: Sí, sí que una cosa que m'encantaria fer, ja posats a xerrar de jo individualment, és com aquesta gent que va a festivals de cine, se miren pel·lícules i després ho compten a xarxes.
0: Uau, sí.
2: És molt guai.
0: Com crònica de crònica cultural de cine.
2: Ostres, ara aquesta següent temporada sortiran aquestes pel·lícules que no... Tipo, se'ho romprà el cap de lo bones que són, i de fet he entrevistat en el seu com protagonista. Això seria loquíssim de fer-ho en català.
0: Això has de ser tu.
1: És que hi ha una lota que fa coses de cine que fa... Se feia coses així, però la pobra ho ha deixat perquè va desbordada i estigui molt guapo el que feia. Ella també entrevistava en els actors i en els directors, en els cineastes en general, estigui molt xulo. Feu!
2: Ja, però no me donen ses hores. No me donen ses hores.
0: Jo ja ho he dit abans.
2: Que en venguin més. Vull dir, és que... no n'hi ha prou, hi ha com tantes coses xerrant sa vida i de tot que en aquest món no hi ha competència, tots mos complementam, tots mos ajudam i abraçam, així que venguin més i que expliquem més coses i fem més contingut, el consumim més, mos consumeixi ella, no? Tot.
0: No.
2: Sí, sí.
0: Allà, 24 hores del dia n'escapcut, això m'amor.
2: No, ja que dormi, també.
0: Ja que dormi. No, jo ja li he dit tantes en Àlex, jo és meu... La meva cosa, m'agradaria que fos assajos, vídeo essays, diguéssim, assajos de vídeos, com ho diríem en català, a YouTube, no n'hi ha. O sigui, de persones que te conten coses durant una hora i mitja, no, jo t'explicaré el mateix que te podria explicar en un article acadèmic, però seu que tu...
2: Això que format m'encanta, el consumeix molt.
1: Jo no el veig, però ara m'interessa, començaré a cercar.
0: És guai, hi ha com coses de... O sigui, hi ha mil temes. O sigui, jo l'altre dia vaig... És igual. Anava a dir una cosa superfriqui que et deixaré de banda. Hi ha com de qualsevol tema que te puguis imaginar. Sí, sí. Sobretot cultura, però hi ha moltes coses. Bé, idò, res. Joel, moltíssimes gràcies. Si no voleu afegir res més, fins aquí. Crec que ja mos hem acabat el nostre cafè.
1: Podem dir una cosa més?
0: Sí, tant.
1: Gent de Menorca, animeu-vos, per favor, a fer contingut en català.
0: Totalment.
1: Que no hablen que això no en podem més.
0: Sí, gent de Menorca.
1: Se podem més, però no podem fer-ho tots sols.
0: Exacte, gent de Menorca...
2: Us veniu tots de ganes, per fer-ne, és a dir que...
0: No pot ser que vos poseu a fer YouTube i TikTok i Instagram i el favor en castellà o... No pot ser. Vull dir...
2: Volem més canis catalans menorquins.
0: Això també.
1: No.
0: Això és completament cert.
2: Queda obert el càsting.
0: Però perquè he de fer de tot en català. Que els canis també.
1: Menys canis.
0: No, que no, tot. Vale, idò, ja està. Jo crec que aquesta crida està molt bé. Contingut, canis, ho tenim tot. Res, moltíssimes gràcies. Ens han passat
1: moltes gràcies.
2: Ha estat divertit.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
2: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
3: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
2: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
4: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
5: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
4: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
2: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: toda ma pensa creu i és el que som preciós. Ens deixaré de mostrar i sumar-te per totes les feines.
1: Que és Nadal!
2: Bon Nadal!
1: Som aquí, som aquí!
3: Aquí estamos.
1: Guai, avui som quatre.
3: Iuhu!
1: I estem en directe.
3: En directe? Som tots.
1: Bueno, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure.
2: Un miracle de Nadal.
3: Un huequecito en les agendes, sí, sí. Uf.
1: I de començar amb aquest porquetjades especial de Nadal. L'any passat vam fer també un especial de Nadal que el podeu veure gravat en el Twitch Menorca, que el tenim gravat allà. Hòstia. Us en recordeu?
2: Sí.
3: Quina, vagament. Sí,
2: van venir a gravar.
1: No, van venir a gravar dos tios super enrotllats.
3: Vaig anar a sa pelo, el matí.
1: Sí.
3: Avui no he anat.
1: Te vas repassar. I de, avui la introducció meva serà molt curta, perquè té a veure amb s'estacionar el sistema d'una illa que just penja d'un bot i que conservant miraculosament i que no per l'eufòria nadalenca, precisament, sinó per la resistència. I per això volia xerrar amb vosaltres, que esteu aquí, Pedro, Cisse i Chuck, per què resistiu? Digueu-me per què resistiu.
3: Per què resistim?
1: Per què resistiu?
2: Pregunta existencial.
3: Sí, tio, en aquestes hores del matí.
2: Comences molt forta.
1: Sí. És el matí, però si són... Si són passades a les 7...
3: Molt de matí, però jo crec que és el que no d'estar.
1: Ah, que tu te'n vas a dormir tard,
3: sí,
1: no?
3: Sí, ah, sí. Per què resistim, Chuck?
2: Perquè és un deure.
3: Efectivament, perquè s'ha de resistir, és l'única manera.
1: Per què resistir Radio Far?
3: Perquè...
2: perquè
3: tenim ganes.
2: Perquè ets l'únic reducte de la cultura menorquina. Perquè la reivindicam.
3: Efectivament, hombre.
1: No sé, i com resistiu, va? Com resistiu?
3: Com resistim?
2: Amb molta suc.
1: Què feis per...
3: sucre, menjant per Nadal, tot el bacon d'aquest cas d'ull.
1: Us he de fer un xivetasso. Us acaben de menjar un torrón de fresa banyado con chocolate de 200 grams. Se l'han menjat
2: Tenc col·locats de sucre.
1: Se l'han menjat en quatre mossos.
2: Torró escrit en dues os.
3: I aquest... No, home, no. Torrón. Està en castellà, sí.
2: Està en castellà.
3: Que tu però, no, no domines gaire, però està en castellà.
2: Ho dues os, però és de Gixones.
3: I aquest deia matostada m'està fent tuietja, també.
2: Cuidao. Cuidao, cuidao.
1: I en Pedro d'un polvoron d'avantatge.
3: Rascón de vino.
1: Bé, després ja xerrarem a la secció de llengua en tàpres, a veure com us ofereix en Cisse. Avui tenim una persona que també mos vindrà a visitar, una persona humana, evidentment. En Cisse l'han convertit en animal, avui és un animalot.
3: Un porc més.
1: És un porc més de la casa. I jo crec que el que hem de fer és seguir endavant.
4: Porquejades!
5: És Nadal, és una època de felicitat, de màgia, de capitalisme i sobretot d'abundants menjatòrums on destaquen les postres amb el producte estrella des Nadal, que és el torró, que mos han fotut tota una barra abans de començar a gravar.
3: Te vas tant un catxo d'aquest?
5: Sí, sí.
1: No te tallis un dit.
5: No,
3: De què no t'agrada?
5: De què no?
3: Matanueces?
5: Aquest. És el meu preferit.
1: Si tu voleu fer un regal en Xec, un torró de nates nous, és el seu preferit.
5: L'origen del torró és incert, com molts orígens. Nosaltres donarem tres opcions, com a un examen tipus text. La primera, la resposta A, diu que comença a l'antiga Grècia amb les Olimpiades, on els atletes menjaven unes pastes dolces de fruits secs, mel i sucre, el que serien les barretes energètiques de tota la vida. La segona, l'opció B, diu que comença amb un concurs culinari a la península ibèrica d'època islàmica, el Masterchef medieval. Les bases d'aquest concurs deien que s'havia de crear un aliment que fos nutritiu, que mantingués les seves propietats durant bastant de temps i que fos fàcil de transportar. El producte guanyador va ser una pasta dolça d'ametlla i mel anomenada turut.
3: Tudum.
1: Com?
5: Turun.
3: Turun. De mala i mel. Turun. El primer terror era...
5: Bueno, no...
3: Vés a saber, sí. Són teoria, sí.
5: De fet, a l'Espanya de finals del segle XV, principis de XVI, trobam la primera recepta de torró en el llibre de títol excepcional, Manual de dones, en el que es contenen manual de dones, perdó, en els que es contenen moltes i diverses receptes molt bones.
3: Molt bona.
5: I la darrera opció, la opció C, diu que el torró s'origina a la Barcelona del segle XVIII, a la pastisseria d'un artesà qui aposta pel producte local, pel quilòmetre zero, amb el llinatge torró, amb U, però la primera U.
3: Torró.
2: Ai.
5: Ai.
3: Bueno, bé,
5: ai. És, va, és un llinatge. És un llinatge.
3: Aixec.
5: Ostres, tu, ja, merci, tu.
3: Te l'has cansat.
5: Sí. Resistirem en sucre.
1: No sé com ho faràs.
5: No sé, després. M'he posat nerviós. I, bueno, una vegada donat el context general, fem un vot temporal fins a la Menorca de mitjans del segle XIX. Menorca del segle XIX ha deixat enrere un segle molt divertit, ple de tira i arronses. Jo reclam Menorca pels anglesos, no, lo reclam jo pels francesos, que no, pels anglesos, i així es tira i arronses. I sembla que aquest inici de nou segle gaudim d'un cert període de calma. Però en el Mediterrani sempre hi ha merder. Per favor, és tot merder. M'estic referint a la conquesta d'Argèlia pels francesos el 1830 i a la creixent tensió entre França i Anglaterra pel creuament de les seves rutes marítimes. Es veu que els GPS tenien mala connexió i es confonien els idiomes. La cosa és que per les nostres aigües hi comencen a navegar molts de vaixells estrangers i davant la por d'una altra possible conquesta i està a Menorca pràcticament indefensa, recordem que Sant Felip havia estat demolida el 1683 per ordre del rei Carles III.
1: Quina lliçó som es dona.
3: Sí, sí.
5: Persona il·lustrada, que condena. La corona espanyola decideix fortificar Silla i el 1848 s'inicia la construcció de la fortalesa de la Mola de Mó. És el que es coneix com haver de fer feina dues vegades o fer feina per no res. La Mola sempre havia estat un bon lloc per emplaçar-hi una fortificació. Al segle XVI hi va haver una idea de construcció, només una idea. Els anglesos, a principis del segle XVIII, inicien la construcció de la fortalesa de Santa Anna, però la deixen a mitges. I a finals del segle XVIII retornen el projecte amb les torres de defensa de Saint Clair, la teulera, i Erskine, la princesa. Però la construcció de la fortalesa és eminentment espanyola i com a construcció finançada per la corona és inaugurada per la corona. El 1860 la mateixa reina Isabel II fa un viatge a Menorca per inaugurar aquesta fortalesa encara en construcció. I, com és lògic, se la rep amb un banquet ultra mega especial, amb viandes múltiples i postres elaborades per la pastisseria Oriente de Mo, propietat d'en Joan Baptista Visa. Entre aquests dolços n'hi ha un de molt especial. Un torró.
3: Estàs aprenent, Cristian, bona, vamos.
1: Això és intel·ligència artificial, no t'ho puc explicar. Depèn del que diu, salta.
3: Sí. Fa tot sol, esquitxarro aquest.
5: Bueno, com sabeu, i com mengeu, les barres de torró són planes. Aquest no. Aquest és un petit tub rectangular de mel, ratlladura de llimona i sucre. I les quatre bandes estan recobertes amb pa d'àngel. I que, per el que es veu, ho peta molt fort en aquella recepció. En honor d'aquesta visita, aquest dolç rep el nom de torró de la reina.
1: Torró de la reina.
5: Que perdura fins avui dia. I si no l'heu provat, mengeu-lo, que és fenomenal. Que ajuda...
2: Jo l'any passat em vaig comprar a Cana Maruja.
5: A Cana Maruja, no?
2: Sí. No em vaig poder estar, sóc el tenien allà.
1: I heu provat mai el cuscussó?
5: Jo diria que sí.
1: Perquè és com un torró, també. I es fa a la banda de Ciutadella.
2: Jo no dic res perquè no em sona.
1: No, és que tu és de Mo.
2: Tu
1: és de Mo. En Pedro vol ser de Mo i no arriba. Encara no...
5: Nosaltres som neutrals.
1: I nosaltres som neutrals.
3: En xec en el Denis, si ho posa Mercadal, però no passa res. Tu tenen que poner, a veure.
5: Però no, posa Mercadal, sí, sí.
1: Bueno, no, jo sí que tinc una cama bastant arrelada a Ciutadella i sí que he menjat cuscussó fets dels avis i precisament, pues, mira, avui hauria pogut dur cuscussó aquí a la taula. I no, he duit torró de maduixa. Fraula està ben dit a Menorca, no? Es diu fraula o no?
2: No la conec.
1: Fraula. És mallorquí.

0: Vinga, tots junts.
1: Persones humanes.
2: Persones humanes, que ho han dit aquests.
0: Qui és qui xerra per aquí dins?
2: No sé, que xerro que tens.
0: I de, seguim amb el programa avui, sabeu que és en directe i aquestes coses passen. Ho han dit 3 o 4 vegades. A la secció de persones humanes convidam a persones humanes i avui tenim Anna Rubió Manresa, de la Fundació Rubió o no és de la Fundació Rubió?
3: No, ja m'agradaria que m'apadrinessin. Ja.
0: Ah, sí? Tu, estàs segura?
3: No.
0: No, vale.
2: Ara t'has pensat.
0: No, ostres,
3: bueno, perquè... no ho sé, no els conec. No ho saps. Bueno. Però em sembla que podrien ajudar amb alguna cosa, igual. No sé.
2: Que sí.
0: I de, a partir de... A quin dia començava la feina? El 7 de gener? Que m'ho telefonin.
3: Sí.
0: Que m'ho telefonin a veure que poden apadrinar. Poden apadrinar una ràdio, poden apadrinar no sé què, poden apadrinar en Xec, poden apadrinar coses. I de, tenim en Anna Rubió Manresa i què fas aquí a Menorca a veure?
3: Ah, què faig a Menorca? Sí. Vic a Menorca.
0: Vius a Menorca?
3: Ja, sí, fa molta estona ja. Ja parlo com altres. Dic estona, dic capvespre, dic paraules com les que explique.
0: I d'on ets?
3: Jo sóc de Cervià de les Garrigues, d'un poble de 600 habitants. Les Garrigues és una de les comarques més deprimides de Catalunya. És una comarca super rural. Bueno, jo avui vinc de les Garrigues i he sortit aquest matí i estàvem a 2 Vallgero. Amb una boira impressionant. Però arribes a Menorca i hi ha un altre clima.
2: Ja t'ho dic.
0: Has deixat de ser boira, però també té el seu romanticisme, no?
3: Bueno, sí, ara aquest temps és anar a collir olives. Molt romàntic tampoc no és.
0: Yeah. Tinc uns amics que justament emmagatzem en boira
4: i la venen.
3: En sèrio?
0: Sí.
4: Molt bé.
0: Sí, em diràs, com es fa això? Pues no ho sé, no ho sé, però ells van inventar un producte que era boira emmagatzemada. I és boira de Lleida i es diu Boira de Lleida, sabent, és oficina de turisme.
4: M'encanta.
0: I es diu Boira de Lleida. Sí. I ho compren, eh? O sigui, és un producte estrella de l'oficina de turisme de l'oficina de Lleida. Bueno, tema a part. I com has anat a parar a Menorca? Perquè anar a parar a Menorca ara és molt típic i molt trending topic, no sé què li diuen, no? Però si fa tant de temps que ets aquí, què vas venir a fer?
3: Vaig vindre a passar un estiu i me vaig quedar així. Perquè hi havia moltes opcions de moltes coses i era un impuesto on la natura era molt a prop i una natura molt diferent a la que jo estava acostumada i sobretot el mar. No? I no sé, me vaig trobar bé a Menorca. Era fàcil viure aquí, era tot a prop. Jo tampoc no he viscut mai a grans ciutats, soc molt rural. Vull dir, la ciutat que he viscut més gran ha sigut Bilbao. Però bueno, Menorca m'aporta coses que

0: em fan estar a gust, no?
1: I en el principi, com va resistir? Avui que és tema de...
0: Com vaig resistir?
1: Sí, com va resistir el primer hivern?
0: Buah, és que jo vinc a Menorca perquè hi ha hiverns, eh? Perquè si hi hagués sempre estiu, crec que no viuria a Menorca.
2: Ningú, ningú.
0: De fet, fa dos anys vaig provar de marxar un estiu i va ser molt bona idea.
3: Ojalà.
0: Sí.
1: On vas anar?
0: Al País Basc, a la Fresqueta.
1: A la Fresqueta.
0: Sí.
1: I quina és la teva manera d'activisme o de resistència a la vida, al món, a la idea de viure que tens?
0: Pues, bueno, jo soc una persona bastant activista, sí, me defineixo una mica així, no? I bueno, soc una mica que bueno, l'activisme que practico o que em surt, no sé si és practicar, és amb coses que crec, no? Crec molt amb les persones i amb la vulnerabilització dels drets de les persones, i aquesta, diguéssim, que és una de les coses que més me mouen i per les quals treballo, o bueno, no treballar amb el sentit de fer feina, sinó amb les que hi poso foco i reivindico coses, no? Per exemple, un dels temes que em preocupen molt són les persones migrants, tot el tema de gènere també és una gran reivindicació per part meva, i altres aspectes, tot el que fa referència a les persones privades de llibertat, bueno, coses que vulneren els drets humans, pues, me sento molt identificada.
1: I ets un poc un caos o no?
0: No, sóc superordenada.
1: saps per què t'ho dic? O
0: no? Ah, sí, bueno. No, bueno, jo sóc la part de l'àcir. No?
1: Ah, vale. Tu és l'àcir.
0: Jo sóc la part de l'àcir. I
1: després hi ha el caos.
3: Àcir caos, però això? És per caos?
1: Què vol dir àcir caos?
3: Àcir caos.
1: Àcir caos.
0: Àcir caos, àcir caos.
3: Jo et juro, pensava que era això, eh?
0: Bueno, va sortir com un joc de paraules, sempre fem com els jocs de paraules, els nostres espectacles també, sempre tenen com el circ còsmic, anem anant fent així, i quan treiem el nom de l'associació, sí, va ser caos del circo, no sé què, i va ser com...
3: Mira,
0: una amiga va fer acir caos, i va fer com... No? Ah. I va ser com, uau, tenim nom, no?
3: Sí, sí.
1: Va. Bueno, idò, aquí, així, sense que no vol la cosa, hem introduït la tasca d'activisme que fan anant aquí a Menorca i aquesta associació superactiva que es diu Acir Caos. I què estàs fent? Què heu fet aquest any, Acir Caos?
0: Bueno, aquest any hem fet la 11a edició del Festival de Circ, i aquest any l'hem deslocalitzat una mica també de la temporada aquesta estival, no? I hem fet una jornada, una festa circense a Freginal, on va estar acompanyada d'una jornada comunitària on vam convidar persones treballadores del món de la cultura, del món social, persones activistes, per poder, pues, fer un espai de connexió des de l'humà i també perquè entenguessin què és el que fem. Perquè jo crec que fa molts anys que estem a Menorca, que fa 13 anys que treballem aquí, i encara hi ha moltes persones que no, per desconeixença, no saben què és el món del circ. I encara hi ha aquella imatge com bastant d'abans dels pallassos i bueno, no? El tititití, i bueno, nosaltres utilitzem el circ com a eina d'intervenció socioeducativa, no? I de transformació personal, comunitària i social. I és el que intentem fer, no? Projectes de cohesió i de participació comunitària. I bueno, doncs, per exemple, vam fer aquesta part en què vam convidar diverses persones perquè sapiguessin, doncs, a través del circ que treballen moltes coses, des de com ens podem comunicar, com ens relacionem, no? I podem treure coses. I després, doncs, la part de difusió d'espectacles i promoció d'artistes tant locals com balears com de l'estat espanyol. Aquesta ha estat la primera acció del Festival de Circ. Després, aquest any que hem fet també, tenim l'Escola de Circ, que l'Escola de Circ porta...
1: On és l'escola?
0: L'escola la tenim a Maó i a Ferreries. Tenim dos seus d'escola, diguéssim, i som nosaltres les formadores qui anem
1: a Ferreries, llocs. Eh? Com sí. Que Pedro sap la frase aquella que t'encanta tant.
3: Ferreries, que com menys vas, menys maries.
0: Sí. Com més?
3: No, té molts amics de Ferreries, un saludo a tots. Ferreries, com menys hi vas, menys maries.
1: Està bé que facin circ.
3: Però si fa, sí, però si has de fer circ, vés a Ferreries o a Mó, que tenen dos seus, aquesta gent. Sí. A Mó, on és?
0: al Poli.
3: En el Poli.
0: Sí, no
1: en
0: tenim...
1: el Poli teniu, eh?
0: És que nosaltres no tenim local.
3: Ja.
0: A veure si els de la Fundació...
1: Els de... Bueno, a veure...
3: Foundation, Foundation...
1: El llinatge teu, aquest Rubió, que serveixi per coses, eh?
0: Pues sí, treballem en poliesportius municipals. L'escola de circ sempre ha estat el poliesportiu municipal. Cosa que ens ha dignificat molt. Perquè al sí. principi de tot, és a dir, tu quan passes allà i dius, ah, què fan aquesta colla? Ah, fan circ, no? Pues pots anar al circ, pots anar a fer judo, pots anar a fer natació, sí. no? Estàs en un lloc
1: t'entenc,
0: públic.
1: T'entenc, t'entenc, perquè ara nosaltres estem a l'oficina de turisme i també m'ho ha dignificat molt.
3: Correcte. Pumba, fundació. Que va, anem a un localito.
0: Però bueno, sí, local ni necessitem.
1: Necessiteu un local?
0: Bueno, hem fet diversos projectes, vam fer, farà 2 o 3 anys, hem fet diverses apostes, vam presentar uns processos participatius que quan ho vam presentar l'Ajuntament de Maó es va tornar mig loco perquè era com no s'esperaven una proposta d'aquest tipus i després vam estar apostant per fer un centre d'arts escèniques que volíem, bueno, una de les nostres noves línies és la creació i la formació. Volem impulsar tot el tema de la formació artística, sobretot la tècnica, no? Perquè considerem que a Menorca no n'hi ha, i també tota la que és la, bueno, aquesta part. I hi havia un projecte a Sassini a Costa Vella, vam fer un projecte d'un domo, que sigués un centre d'arts escèniques, no només per a Circaos, sinó que era compartit amb totes les entitats en què s'hi poguessin doncs, deixar les batucades, els seus instruments, pues que es pogués fer reunions, no? Un centre així, i que també la història de fer-lo allà a Sassini a Costa Vella és que estava comunicat amb teatre, amb l'Orfeó i amb teatre principal, de manera que ens donava un triangle que es podia articular molt bé a nivell de formació, de creació i que fos així. Bueno. I bueno, la corporació municipal no ens va apoyar en aquell moment, no? I va ser un desgast gran per nosaltres perquè no sé. Va ser una aposta, va ser una aposta.
1: Sí, llàstima, perquè crec que és de les úniques entitats que no recolza les corporacions municipals.
2: No sé. Què passava aquí?
1: No, nosaltres estem molt agraïts de que tenim aquí un coberxo per menjar torró i celebrar Nadal i no estem enmig del carrer i hem convidat a anar-ne que marxar i de Circaos. Ja sabeu que això és un programa d'humor i no us heu de creure res, només dels humans.
3: No és el que digui jo.
1: I ara aquest dia és que esteu sent per molt, com l'esteu liant? Va.
0: Va, ara, pues mira, ara estem muntant un domo també en forma d'ou, que és una mica més punxegut, d'uns 5 metres per 11 metres, i a dins ja estem preparant l'espectacle Eclosions, que és un espectacle d'una companyia que es diu Why Not, de Mallorca, que són superamics de
1: Why Not seria com per què no? No?
0: Per què no?
3: Why not?
0: No, però why de why, eh?
1: Why. Ah, de why,
0: de
1: why, del Paraguai.
0: De why del Paraguai.
1: Why del Paraguai. Ostres, pues quin joc de paraules
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, sí. I bueno, faran aquest espectacle que és de nova creació, l'estan estrenant, porten 2 anys cuinant-lo aquesta gent i bueno, amb molta il·lusió pues, los acollim perquè el puguin aquí rodar a Menorca i nosaltres participar pues, d'aquest procés. I bueno, és un projecte que parla de records, és com molt minimalista, d'ombres, amb ombres, amb clown, és superbonic, la veritat. Us convido a que vingueu, que estarem tots aquests 3 dies allà al Parc d'Esfriginal.
1: Idò, penseu que això avui és directe, però no fagueu cap si ho escoltau en podcast. Oh, eh? No us presenteu a final de gener en Esfriginal. Per favor, un pot de vista. Res més a dir? Si no, sí?
0: Sí, m'has preguntat una cosa que hem fet aquest any i per mi una cosa molt important que també hem fet, que és un superprojecte bueno, del qual estem molt contentes, és que hem fet un cabaret de transfeminista i d'identitats dissidents aquí a Mercadal.
1: Això ho fet a Mercadal, aquí d'Ubara.
0: Sí, i va ser un procés a través d'un laboratori de creació artística amb perspectiva de gènere i vam fer tota aquesta feina on se va poder veure que és un innovador cabaret, no? De repensar la cultura en termes transfeministes, veure altres coses en escena, i bueno, aquesta és una de les línies de treball que portem treballant de Circaos des de fa molts anys. Penseu que l'any 2012, quan vam fer el primer a Circaos, li vam dir circ i gènere, que ja érem una mica visionàries, però la gent no ho entén i ens ho vam suggerir que ho canviéssim. I vam ficar Circ Igualtat al seu moment. I bueno, és una de les línies de treball, com he dit abans, que portem molt de temps, no? que a mi m'atravessen i que hi estic interessada, i que portem molt de temps treballant, i tenim un projecte específic que es diu Circ Lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques, amb el qual hem treballat molt amb les famílies, amb les persones col·laboradores, amb les voluntàries de Circaos, amb els nostres joves, perquè penseu que tenim un grup de joves que són el motor, que aquests ens han de... Mm-hmm. És a dir, jo algun dia m'he de jubilar, algú ha d'agafar...
1: Ui, encara te queda, eh? No frisis, encara fins als 67 sembla que passarem pel tubo...
0: Però bueno, hem de fer cantera, no?
1: Sí, sí, és importantíssim. I de... Fins aquí l'entrevista. No, ara si vull que m'ho recomanis una cançó per acabar aquesta entrevista. Si no, seguiu a Circaos a Instagram, a les xarxes, començau a seguir a Circaos. No és un caos, és una cir i un caos, a Circaos, a nosotros,
3: a Circaos. I
1: és una entitat que fa molta feina a Menorca, que pica pedra des de fa molt d'anys i que és super necessària perquè les coses vagin transformant, no? I millorant. I vull que m'ho recomanis una cançó.
0: Vale, pues he llegit aquesta cançó que es diu Mano Tu, bueno, i del grup Nu o algo així, que és una gent que s'ajunta al desert i es fica allà a crear música, no? A lo lliure, i bueno, allà connectada amb la natura i amb altres tipus de coses que s'inspiri.
1: Connectar amb la natura, donant-se gràcies i un fort aplaudiment a Anna. Fins la pròxima.
0: Gràcies per convidar-me.

0: I de, després de ser rave, el que ve és...
1: Nils de Porcatiades!
2: Enguany, les campanades de televisió espanyola les donaran en Broncano i na Maria Camps des d'Espai de l'Església del Mitjor Gran.
0: Vinga, vinga.
2: El popular presentador contenta les crítiques i afirma que la decisió no té res a veure amb les 536 multes de tràfic que va rebre a les seves vacances a Sant Tomàs. No shit.
3: Hòstia.
2: El llibre de moda del 2024, El Principat, també conegut com El Príncip, el regal número 1 entre cunyats en aquestes festes. L'acompanya una nota que diu: a veure si te deixes de veganisme i transfeminisme i comences a xerrar menorquí com Déu mana. Niño.

0: Per sorpresa de tothom, a la representació dels Pastorells, l'Orfeu Maunes del passat diumenge, va guanyar el dimoni i va néixer l'anticrist.
1: No!
2: No fotis!
1: Dia de la bèstia.
0: Entre el caos es va sacrificar un cabrit, va començar a sonar heavy metal pels altaveus i es va poder divisar al pati de butaques a un col·laborador de Radio Far, un tio calvo i gordo, sense camiseta i vitorejant amb entusiasme.
2: Uau! Aquesta notícia me l'he creguda totalment. Totalment.
0: I vaig anar i vaig totes les mans. T'imagines?
3: T'imagines?
0: Que guai!
4: Llegontapres!
0: Au!
4: Salim!
1: Posa vi, Cristian.
2: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
1: Jo també.
0: Era.
1: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada. Que... I de res, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
1: Tornem a ser aquí.
2: Bon dia, tots els dies pot
0: tots dir. Bon dia. Això
2: va aprendre ja fa un parell de programes.
1: Ja el tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerraven de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
0: El futur.
1: I el futur què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
0: En sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
2: Massa gasto.
0: No diré noms, però...
1: Clar, però
0: està bé.
1: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
0: Bro.
1: I clar, jo vull xerrar vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
0: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
1: Clar.
2: Sí, molt.
1: Jo crec que del que més es valora.
2: El nivell lingüístic del gimnàs és...
1: Sí, sí.
0: Bueno, no sopem perquè no hi anem. Vull dir, no
1: hi heu anat mai. No us heu apuntat mai al gimnàs?
0: No,
2: mai. Jo esport dins un puesto tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
0: Jo anava a la piscina. No. Sí, però després no.
1: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
0: S'ha de fer, s'ha de fer esport, sí.
2: Sí, anava a fer una petxanga a futbol. Anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
1: no,
2: si és per tu, aniria
1: no, no,
2: a bàdminton.
1: No, són de bàdminton.
0: Comença a tenir d'atge.
2: Aniria a jugar a bàdminton.
1: No voleu.
2: Però en el gimnàs...
0: En el gimnàs no.
2: En el gimnàs no. I d'organitzar una partida de bàdminton.
1: Perfecte.
0: Jo no puc tenir tennis, tenir en el gimnàs. Sai greu, davant l'oig, uf. Quin greu, com ho sap.
1: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
0: Sí, que vol dir germà.
1: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro, però clar, també podem emprar
2: hermano, pany. Hermano.
1: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
2: Company.
1: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
2: Ui, però si li dius nen, te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
1: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
5: Ai. Sasca!
0: No pot dir res.
1: No, en aquesta secció no es pot dir res. Aquí jo som un petit dictador aquí, que comença a marcar pautes que podem dir que no podem.
0: Supremacista.
2: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
1: Pes.
0: Ui,
1: és un pes.
0: Pes. No vaig cap pes.
1: És un pes, exacte.
2: Uh-huh. Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
1: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
0: Germà, anem a aixecar pesos.
1: No, pany.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany, anem a aixecar pesos.
2: Pany. Quant de pes aixeques?
1: Pesos. Exacte. O quants quilos, al final
2: aixecant
1: quilos, normalment, no? Igualment, pensau que si per cosa haguéssiu d'escriure... Penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a el del Principet, no? Per exemple.
0: El Principet, ja? De 6-12.
1: Per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es.
0: Vale.
1: D'acord? Asteroide.
0: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per
1: exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
5: Estrella ninja.
1: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens, depenent de l'Institut d'Estudis Catalans, que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'Escronut, no?
0: Cronut, hòstia! Que...
6: Jo vull saber què és Escronut, perquè...
1: Escronut...
6: Anava a dir que era una espècie de donut.
1: No, però és que Escronut no, era una mescla de croissant i donut.
6: Veus com sí?
1: Veus?
0: Escronut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. L'altre pot de torró de llema, sí, sí.
6: No sortint d'aquí.
0: Llema tostada, mos queda. Que t'està en pla, encara.
1: No, però bé... Atenció, no,
6: s'han menjat dues...
0: No,
1: aquí encara n'hi queda.
2: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
6: Jo no entenc de vergonya.
1: La qüestió, que el Tercat... una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercat es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
0: Ah, sí?
1: Sí. Con i per tant...
0: Eh? Con Danone.
2: Toma ja, Con ara te l'has marcada. Però... Eh? Aquesta
1: sí, bona,
2: vas aprendre aquí l'altre dia.
0: Es va.
1: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir. Però vol dir coses.
0: Incorporated.
6: Sí. Tinta.
2: Això, sí.
1: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
2: Pedro, explica-li què vol dir
1: Inc. Ciclisme de sala.
0: Spinning vol dir ciclisme de sala i està registrat.
1: Ciclisme de sala. No. Spinning està, és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada? Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
2: A veure, ara te demanaré una cosa, una altra vegada tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen estic esbraonat.
0: Esbraonat.
1: És bo,
2: no? No?
1: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
2: Cruiximent.
1: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
2: Allà també ho diuen, o sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
1: Igualment, per estàs braonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
2: De
1: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
6: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí?
1: Ui, jo...
0: Bueno, jo ando per sonar.
2: En Son Goku ando.
1: Sí. Jo no vaig a córrer llarga distància sense una...
6: Te poses braonera?
1: Sí.
0: Jo
2: una cinta pel cap, una cinta pel cap i la braonera.
1: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la braonera sí, braonera sí. Bé, també tenim, això abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
0: Mancuernes és això.
1: Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes.
0: Aquelles que abans són
1: corbades. Exacte, és com un pes d'aquest en barra, però petit, d'acord?
0: Què diu, m'embanyes?
1: Manuelles.
0: Manuelles.
1: D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Saps que fan el terofili amb barra llarg, una petiteta, d'acord? Set sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
0: Ah, sí?
6: Squat.
1: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
0: Els ocupes, els squats. Sí.
1: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
0: Ok.
1: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? De suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que
6: m'agrada molt.
1: Hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo aquesta
6: no, no, no, mica, aquesta hem de fer una campanya perquè
1: però
6: s'accepti.
0: Dominació d'Àustria.
6: Hem de fer dominacions.
1: Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda, queda més bro, no?
0: Queda més bro.
1: I
0: germà.
1: I cool.
0: Cool. Cool. Estambul.
1: I això, en principi pres faríem servir, serien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan t'ho diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
6: M'encanta dominacions.
2: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
1: El poliesportiu de Mo, perquè jo som molt maonès i vaig en els de Mo.
2: Bueno, per n'hi deu va més.
1: Sí, però també és un tio...
0: Però és més barat, digueu.
1: Tio... Ja està. Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
0: És més barat allà i vas allà.
2: No, bueno, però...
1: No, bueno, de fet, ara, que... ara no vaig a cap.
2: Jo crec que tu...
1: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
2: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules. Hòstia. Per posar allà centrada. I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. En espanys, no, saps?
1: Si diré, si cas, que em facin un descompte, si, no, si m'aixerren malament, que me'n facin un descompte, no?
0: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenia mai en la punyeta de vida.
2: No, jo crec
0: gràcies,
2: que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
0: Espero que ets oients i oients. Per el que són jo, xaval. Vamos.
1: Jo vull creure que però un bueno. Percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
2: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
0: Poc torró han menjat, pel que podríem menjar. Sí.
2: Amb una hora duis...
0: Mos fa vergonya. Ara,
2: en,
0: fa
2: amb una hora en duis dos de torrons sencers.
1: Però són tres.
2: Encara us queda un altre, va.
6: No, no,
2: encara
6: no,
2: hi sou.
6: És de vermell, no?
2: Mira, jo us recomanaré... Bueno, recomana-la tu, la cançó, que, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
1: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Ah. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
0: Fitness.
1: Segons el Tercat.
2: Que te quedi clar, amb una S.

0: Molt bé.
1: Moltes gràcies a Anna Maria Marquès per fer-nos aquestes gloses, que no han de ser gens difícils de fer, gens fàcils de fer.
0: No, no sabem. A dónde vas, chico?
1: Us heu quedat allà. No han de ser gens fàcils de fer sense un sonador.
0: No? Sí, sí, sí.
1: Perquè, a veure,
0: així a palo seco,
1: a palo seco té molt de mèrit. Té molt de mèrit. Sí. Idò, jo crec que ara, avui en dia, ja n'haurien de regalar carbó als Reis, ja haurien de regalar pastilles per estrès de Reis, per superar. Per superar.
2: Sí, tio.
1: S'estrès
2: i Almax.
1: Almax, bueno, Almax, si per Reis prens Almax, tens un problema molt gran. Si dia 2 no has aclarit. Sí. Si arribes a Reis amb necessitat d'Almax, estàs molt malament. Però, ostres, tu, que quant de regalos i quantes coses i quin compromís, no? És complicat, eh? Complir les expectatives dels Reis avui en dia en tantes coses que hi ha, no sé, sensació que tens jo.
0: No sé, sí, és estressant, però si fas un temps, no, eh? Jo no tinc tot aclarit.
3: El problema és que es farà un temps.
0: Es farà un temps, sí, sí.
3: Jo arribaré a dia 4 i no tindré res.
2: I que els Reis ja no saben que dur perquè tenim de tot.
1: Exacte, això és el principal problema. Això m'ho diuen, no sé què t'he de regalar, però si tens tot el que necessites, que no necessis res. Tot és més, bueno.
3: Però bueno, un
1: no
3: detallet.
1: Detall.
0: Sí. Això és el tema, de tu què t'agrada que te regalis? Una cosa així útil i tal, o una tonteria? Una tonteria. El tio és molt avorrit, regala'm un... Jo què sé, regala'm una caça de xiclets no sé, de bacon. Me farà més gràcia que no, és que necessito una afaitadora d'escap. Sabeu què compraré jo. Bueno, no sé.
2: Heu fet carta ja o no?
0: Sí. Sí.
3: Ben tot, ben fet,
0: carta. Fet carta als Reis, a mitjorn i un, ha donat-la en espatge. En espatge, perdó. Espatge. Sí, s'ha posat un nominat. Que som un xernego, m'has de perdonar.
2: No, ara no hi pensava, jo pensava, no sé què posaria, tampoc.
0: No?
2: No.
0: Tots els Reis tenen coses bones en guany, vull dir que... Ja està.
2: Estan servits,
0: vinga, va.
1: Idò, ja anem acabant el programa aquest especial que han fet en directe des de Ràdio Far. Estem molt contents i contentes de que un any més que hem pogut fer aquest programa en directe. Podeu recuperar-se l'any passat, que en Txec mos va explicar d'on venien
0: les
1: Saturnals.
2: Hi hauríem de tornar.
0: Tornar les Saturnals.
1: I res, no sé si voleu desitjar un bon Nadal a tothom, unes bones festes...
0: Jo, mentre vos tingui voltros, no vull res pels Reis més. Vale? Me tinc aquests amics tan bons fer porquetjades, hombre.
1: Però encara mos queda l'homenatge d'avui, que això és superimportant, perquè hem d'anar anomenant aquestes dones que sempre han marcat la història de Menorca, i una d'aquestes és na Maria Àngels Cardona i Florit, que va néixer a Ferreries el 1940 i mos va deixar el desembre del 91, que va ser biòloga, ecologista i botànica vinculada a Menorca i a Barcelona. És una referència obligada en el seu camp de coneixement i és una de les científiques que més ha contribuït a l'estudi i al coneixement de la flora a Menorca i de les Illes Balears, i sobretot la flora endèmica. Així que tenim un institut, no?, que es diu Maria Àngels Cardona, i a més, aquest homenatge, molt contents d'avui saber que aquest... Cardona també és família de...
2: Clar, jo m'ho has dit i dic, ostres, si això era la cosina de la mamà meva.
1: Això és polit, tu, fem família.
0: Ara que sí.
1: Menorca és petita, fem família, i aquí ens despedim amb aquest homenatge a Maria Àngels Cardona, que a més, no sé qui ho ha de dir, no sé, però la cançó que posarem...
2: Clar, si he pensat, ostres, de l'avi seu, que era músic...
0: D'en?
2: De Mestre Biel Cardona, de Ferreries. Mhm.
1: Quina cançó posem?
0: Un tema que es diu Tantum Ergo, que és una cosa així de... Bueno, ja veus. Heavy metal. Ja està.
1: Per acabar porquetjades.
3: Heavy dura.
1: Molt de gust acabar aquest any amb una cançó que mos pugi en el cel. Moltes gràcies, porcs, porques i colca humana que ha aparegut per aquí i mos veiem l'any que ve.
0: 2025.
1: Sí. Déu bo, o
0: no bo. I si no, també.

Ale mi sto tam a me sa creu, jo que som preciós. En deixaré de mostrar de sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines. Limita per reixes, cerques de baralls. Direccions canviades, rotondes de cavall. Comer de porqueria, un porc.

0: que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixo malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!
0: Però que veus les totes al col, oblides Peter Cas.

jo ho sé. En el 409 i en el 2000 també, que sempre hi ha hagut lladres maquiavèlics i amargats, desastres i estafats, i algun home de bé. Però que el segle XX és la disbauxa, ja no cal negar-ho, doncs no fa cap falta. Vivim tots barrejats com una sopa i com una tropa, tots uniformats. Avui ja no és cap problema ser recte o ser traïdor. Ignorant, savi, lladre, generós o estafador.

que sigui metge, pixarreixa, rei d'abastos, cara d'ora o polissó. És falta de respecte, és un insult a la raó. Qualsevol és un mec, qualsevol un senyor, mesclat amb Stravinsky, va Sant Jordi, la Coco, Capone i Napoleó.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Siento.

0: Què en penses, tu meu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que he rebut cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensam ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdona a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: seguiu fent,
1: sí, sí, sí.
2: Això són els començaments...
1: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Bueno, fes, clar, no, any, van canviar els músics...
2: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar en Toni Moll, que
1: correcte.
2: Ja el Salsit,
1: també,
2: ja,
1: sí, sí, sí,
2: i en Toni Jordi Ferreira, que tocava guitarra.
1: Toni Jordi, que no sé
2: no,
1: qui
2: que
1: és.
2: Que
1: no sé qui és.
2: Va, però... que van durar, en Toni Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
1: sí.
2: que havien entrat pels dos ciutadallancs. I després se'n va en Toni, se'n va en Toni... Bé, en Dobles també va tocar un poc en Naltro.
1: En Dobles també, va, sí,
2: també
1: sí, sí.
2: També va tocar en Miquel Plana.
1: En Miquel Plana
2: bateria,
1: també, sí, sí, sí. Sí, sí
2: poc
1: sí.
2: Temps, però ha tocat en Naltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
1: Ok. Sí. Okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
2: I ha passat, ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadell, que és a...
1: En Loren.
2: A Loren.
1: En Loren, sí,
2: Loren,
1: sí, sí.
2: Ja, en Loren i en...
1: Ja és més...
2: A més cap aquí. Sí. En Loren i en Popi
1: sí.
2: Van venir després de Nadébora Carter i Sol Museu.
1: Nadébora Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la volia cantar.
2: Bueno, també com la van conèixer, també és...
1: Hòstia, és...
2: Clar, el grup va passant sí. Etapes, no?
1: Sí, sí, sí, sí. I... sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de, sí. Un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
2: Clar, perquè el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
1: sí.
2: Us diu que es retira.
1: Okay.
2: Que tocava sa bateria.
1: Vale.
3: Maquetes amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tomala, amb el Derlat, en Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el vostre podcast de música guapa. Guapa, ja sabeu, i converses amb gent guai també. Avui estic supercontent de tenir en Esberlat a una bona entrevista telefònica que hem fet amb ells. Una entrevista que ha costat un poc de fer, bàsicament per culpa meva, perquè som un inútil. Però bueno, ho hem aconseguit. M'ho xerren de la seva trajectòria, que és interessant. M'ho conten el seu darrer llançament, que ha entrat un disc en vinil, dels seus darrers concerts, dels seus millors concerts, dels seus propers concerts, i també m'ho conten que collons vol dir el seu nom, que és una cosa que jo no sabia, i ara ja sé, i vosaltres, si us escoltava el podcast, pues també ho sabreu. Res, sense més, escoltem una mica Berlat i continuem amb la seva entrevista.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, tamaquetes, després d'un quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Molt bé, superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem en 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer, no sé si és la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, o sigui, supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passam per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que a la meva manera sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
0: Ah, sí? Vas tenir ja després... collons.
2: Sí, vaig tenir
0: no,
2: ja.
0: No sabia aquesta.
2: I això, i després sí que ho vaig agafar d'una altra manera i en el meu cas... anant per un altre camí que no era el conservatori clàssic, que després vaig tornar a fer, no vull dir que no m'amolés ni res, però que vaig trobar tal vegada aquest camí de la música moderna, no? de tocar en grups, de tocar altres instruments, de, no? Una mica de fer música en comunitat.
1: I bueno, puntualitzar que quan ell diu bastant jove, que es va arratxar bastant jove, igual tenia 13 anys, eh? No ho sé, jo ara m'ho invent completament, però quan en tenia 15 ja tenia 25 grups, segur.
2: No, però ja 13, però sí.
1: I doncs sí, jo un poc semblant a ell, de bé, la mateixa és bé, conservatori, un aprenentatge un poquet antiquat, almenys en aquell moment, no sé a dia d'avui què tal, però també
0: crec que segueix
1: una història
0: igual,
1: així.
0: Crec que segueix exactament igual.
2: Jo també ho crec, eh?
0: Sí.
1: Bueno, jo sé que hi ha gent per allà dins que intenta fer un pot de cosa diferent, però, clar, al final en ser una cosa pública és més complicat, no? Supos. Però sí, bueno, jo crec que falta una part moderna en el conservatori, on és la secció moderna.
2: Ah, ho has dit.
1: I res, a nosaltres ens va passar això. Jo supos que quan estava en el DCT estudi de Chopin, pues, el meu cap va dir prou. No ho sé. O una fuga d'en Bach, no ho sé, però... li vaig agafar gust, la veritat és que a dia d'avui m'ho estim, però va haver un moment d'aquests adolescents i que només fer allò pues, potser se te queda, no sé, està molt bé poder veure altres bandes i començar un grup i això enriqueix molt, ho recomano a tothom.
0: Home, és una altra forma de fer música, una altra forma de fer... I de créixer com a persona també, vull dir, muntar un grup quan tens un xaval és una cosa que jo el recomano a tothom, tio, perquè és una forma de fer amics i de fer comunitat que no té un equip de futbol o un altre tipus de coses, no sé, me sembla jo.
1: Total.
2: Sí, jo també estic completament d'acord.
0: Sí, també, bueno, també en Àngel has estat tocant en sa banda de sa banda de mitjorn també, aquest tipus de coses.
2: Sí,
0: no sé
2: si totes aquestes coses... Això,
0: però me sembla que no?
2: Crec que no. Bueno, ho sabria.
0: Sí, sabríem.
1: Claro, no. I mira, i en Àngel, perquè és molt més espavilat que jo, que ja va entrar amb coses d'aquestes i a més tu eres bombardí, no? Que,
2: sí.
1: Amb el bombardí també i
2: saps què passa? Que també el piano és com un instrument molt solitari.
1: Totalment solitari.
2: Necessit fer alguna cosa que me pugui fer formar part d'algú, saps?
1: Mira, jo, per sort, li vaig arribar a agafar el gust i vaig aprendre a fer coses per jo tot sol, en plan, mira, me mira aquesta sèrie i aprenc a fer aquesta cançó o el que sigui, i a partir d'aquí desenvolupes un poc sobre ella.
2: Total, sí, sí.
1: T'ho passes bé a casa, encara que estiguis sol. Però... però sí, de cop era com, hòstia, i aquesta gent que toca junt, quina enveja d'haver... Però sí, o sigui, jo vaig tardar un poc més a començar en grups. De fet, crec que l'altre dia en xerràvem i m'apès que va ser en Berlat el primer grup amb el que vaig començar així a fer un pot de música en sèrio en grup, vaja. O sigui,
0: pues explica'm-nos com comença Berlat, explica'm-nos com comença. I quina edat teniu, més, sobretot, vull dir, quan començava en Berlat?
1: A veure, en Berlat... Clar, en Jimmy i jo ja érem amics en aquell moment i tocàvem la guitarra un poc junts, fèiem un poc el tonto i vam conèixer en Cesc arrel de Menorquins pel Territori i això devia ser fa pues, 10 o 11 anys. 2014-2015 ens vam conèixer amb en Cesc i un dia estàvem fent bueno, aquesta és història... clàssica per excel·lència de Berlat, un dia estàvem fent mojitos i vam dir, hòstia, hauríem de fer un grup, però us falta baixista, i en Cesc va dir, say no more. I el dia següent va cercar un baix per igual a pop i ja estàvem fent música junts.
2: Sí, ja estava farmant bolos.
1: Sí, sí.
2: Antes no, segur. Antes de
0: era el manager antes de...
1: Totalment.
0: Fent mojitos, no fent birres i canutos com tothom, això és un altre nivell. Com era allò que em foties l'altre dia, Sepe, que no ho podem provar?
1: Un Moscow Mule.
0: Que jo... Oients de Radio Far i oients, ostres, estava boníssim, eh? I t'aclareix les cordes vocals també, que sí?
1: Sí, sí que ho aclareix, tot i que jo segueix com la mateixa veu ronca, però bé.
0: Va bé, per favor. Molt bona. Xer de fa uns dies que vam estar junts arreglant el món amb en Seba i en Cesc, precisament, i un parell més. Començava amb Berlat, així com a grup de versions, ja començava a fer temes propis al començament o com és això?
1: Bé, dius, no, van començar fent versions, sí, sí. Al principi, ja et dic, pues era quedar amb els amics i fer so que és tan divertit d'un grup, no? Que és la part de simplement quedar per assajar un poc, fer un poc el tonto, tocar, passar-se-ho bé, i al principi només feien versions. Versions de... jo crec que hi havia entre rock clàssic i indie. Arctic Monkeys, The Strokes... no sé què més ara... a veure com vinguin més coses, Black Keys, després més rock clàssic també, algunes coses, però bueno, el titular d'això és que eren molt dolents com a grup de versions, això és així, no se mos donava gaire bé, la veritat, però bueno, a poc li van anar agafant el rodatge i mos ho passaven bé, i un moment donat, crec que de forma natural, van tenir ganes de fer una passa endavant i van començar a fer cançons. Al principi les fèiem en anglès perquè, ja et dic, fèiem una cosa més, això, més indie i les influències i el que escoltàvem al principi venia més de fora que no de dins, però a poc crec que també de forma bastant natural vam anar agafant més influències de més a prop i res. I
0: quina formació teníeu en aquella? Éreu vosaltres tres o ja hi havia bateria? O com?
1: Sí, en Miguel va entrar molt prest després. Miguel... Vale. Primer va venir un al·lot que es deia Nil, que era... clar, era... jo crec que era igual de jove que en Àngel, però, però nosaltres teníem 4 o 5 anys menys, llavors era encara més exagerat, saps? Llavors quan va entrar en Àngel, que a més mos en donaven coret a tots, doncs la diferència ja no hi era. Llavors crec que va ser una cosa així. Hi havia en Nil, va durar uns mesos i després estava liat amb estudis i històries, i nosaltres ja coneixíem en Miguel d'amistats comunes i res, i el vam adoptar i mos el vam fer un menorquí més.
2: Que també li vau dir algun plan, clar, o sigui, ell és trompetista.
1: Exacte.
2: Va ser com, necessitàvem una bateria.
1: Exacte, exacte. Sí, sí.
0: Pues res,
1: clar, clar.
0: Has descarregat teu a la pop també i vinga.
1: Quasi bé. En el cas d'en Miguel, son pare ja era bateria i sempre havia tingut una bateria a casa i la tocava un poc. Però
0: bueno, Miguel,
1: sí.
0: És d'aquí o és de
1: ell,
0: és de Barna?
1: Ell és de Barna, sí. De família de València.
0: Vale, ok.
1: Però de Barna, sí. Sí.
0: Vale. Hosti, mira, doncs, em sap sí. Que era.
1: Son pare tocava bateria de jazz. I ell, pues, ho duia mamat de casa, però, bueno, és cert que no era el seu instrument principal. El seu instrument era trompeta, ja. Sí. Vull dir que sí, vam fer un replegament de per aquí i de per allà i a partir d'aquí vam fer berlat.
0: I és en aquesta època que feis els primers concerts o encara un poc més en va?
1: Mira, vam fer el grup. Jo crec que vam fer un parell d'anys o tres de simplement quedar una vegada o dues per setmana a assajar allà a Barcelona i a partir d'allà, després un moment donat, jo vaig fer una tornada cap aquí perquè vaig venir a fer estudiar un pot de jazz amb en Pere Arguimbau i companyia, en Guillem i de més, i amb el Suso. I en aquesta època van començar a fer les primeres cançons en català i també va ser a partir d'aquesta època que van començar a fer algun concert, però molt esporàdic. Realment, quan ens van posar les piles va ser el 2019 i 2020, sobretot.
0: Quin és el primer concert que vau fer vosaltres?
1: Hòstia, és bona aquesta. Uau. A veure. Vam fer un concert a l'Espai Mallorca. Que...
0: Ah, a Barcelona, sí.
1: Sí, que va ser, nefast. O sigui, va ser un despropòsit. Nosaltres no en teníem ni idea per començar i després vam intentar, amb tota la boníssima voluntat d'en aquell moment d'en Josep Marquès i companyia que estaven a l'espai, vam intentar tocar dins l'Espai Mallorca, que la sala no està adequada perquè hi toqui un grup que en aquell moment feia versions de rock. Llavors... va ser un desastre perquè no es podia sonoritzar res, vull dir, la bateria
0: ja,
1: sonava el que sonava, cada dos per tres baixaven volums, bé, res, no, va ser un desastre, però va ser la primera experiència del grup, crec que, davant... Ostres, igual ara en Jaume o en Cesc o en Miguel m'ho podrien corregir, però crec que aquesta va ser la primera vegada, sí.
0: No me'n record jo, sempre, d'un bolo a Music Box...
1: Sí, aquest va ser el primer, però el primer ja amb un pot més de cara i lluís. Sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: Vale, veus, en Power Burkas era? I
1: el mateix, sí.
0: Jo hi era en aquest tio, vaig anar...
1: Sí,
0: Vam anar amb els triquinis allà a fer de queixers vells. Vam els xavals de aquests que fan.
1: Sí. Hòstia, devíeu tornar
0: i en el desesperats. Mil, sí. Wow. Pues, la meva impressió va ser que la gent us va venir a veure a altres. I en Power Burkas no gaire. I que hi havia moltes ties. I que, en plan, mira, aquest xaval, sí, no sé. La meva impressió. I que estava guai. N'Àngel encara no tocava allà, llavors, no?
1: No. Clar, de fet, hi va haver...
0: Quin any deu ser això, sepe?
1: Això era el 2019, sí, t'ho puc dir.
0: 2019.
1: Sí, i ho sé perquè va ser aquest any que vam fitxar en Joan Roger, que hi havia en Roger a la guitarra, també, a part d'en Jimmy. Vam tenir un any...
0: Ah, vale.
1: Un any que en Joan Roger va tocar amb nosaltres i estava...
0: En Roger de Dàlia?
1: Sí.
0: Ostres, d'ell no me'n record. Jo me'n recordo de tu, me'n recordo en Cesc, però d'ell no me'n recordava, mira.
1: Clar, que ara no du la cresta diagonal.
0: Vale,
1: en aquell moment.
0: El seu... La seva imatge, de marca. Vale.
1: Sí, no, amb en Joan ja ens coneixíem, érem molt amics i mira, es va animar a entrar. Després ell va tornar cap a Eibar, que tenia estudis allà, i ho vam deixar anar un poc. Però sí, va ser divertit. I ell estava en aquest primer concert, que va ser realment el primer concert un poc de Berlat.
0: És que me'n recordo que me sembla que vas comentar o alguna cosa així, en plan, mestre, sí, alguna cosa així. Me'n recordo que vas dir en el micro, en el concert, o alguna cosa així, que eres el primer o el primer concert, però això te demanava. Vale.
1: Crec que amb cançons pròpies segur que devia ser el primer, sí. Mm-hmm.
0: Vale, sí, perquè eren tots teves propis allà, ja.
1: Exacte.
0: Mm-hmm. No? Sí.
1: Sí, i això sí que te puc donar la raó aquí, va ser en Cesc, que va apretar 3 o 4 mesos abans, en plan, Lodz ja està bé, hem de fer un bolo. I a partir d'aquí, en 3 o 4 mesos van fer, pues això, un repertori de cançons, van fer 10 o 11 cançons, les van preparar amb Test Record perquè havíem de fer un concert ja, tocava.
0: No, va estar xulo el concert allà, recordo que sí, que va muntar un bon ambient allà. Bueno, i començàveu a gravar cançons en aquella època, o encara no? O com funciona això de les gravacions vostres?
1: Pues, mira, és l'única època de Berlat en la qual es fa les gravacions així, és el 2019-2020, precisament, que fèiem una sèrie de gravacions molt, molt, molt home studio, però bastant xorc. De fet, hauria estat guai guardar algunes fotos de com gravàvem les bateries en aquell moment, perquè algú més d'un s'estiraria dels cabells. I, bueno, sí, vam treure les primeres cançons que sonen molt com una maqueta, realment. I després, afortunadament, vam fitxar en el flamant Àngel Gelabert, que mos va posar les piles a tots i va dir, xavales, això no es fa així.
0: Que fins ara no, fins ara l'han tingut callat, ara deixen encaixar-ho un poc.
1: Això, per favor.
2: Clar, els inicis de...
0: El 19 també, que el fitxau, o ja en pandèmia, o com...
2: Jo crec que ja era 20... O sigui, jo havia de fer un bolo el cap de setmana que mos van confinar, tio.
1: Tal qual.
0: A on?
2: Sí, sí. A Saquelarre?
1: Sí. Sí, sí. Hòstia. Mos havíem apuntat un concurs de bandes.
0: Hòstia, vale. Sí, sí.
2: Descranc, pot ser?
1: Jo crec que era Descranc. Me penso que sí.
2: Pot ser.
0: Hòstia.
2: I sí, sí, o sigui, bueno, en poc temps ja ho vam preparar, o sigui, va ser com amb dues setmanes o així d'antelació, i jo crec que me'n vaig anar a Menorca amb els trastos ja i tot, i allà me vaig quedar. Sempre vaig pensar, hòstia, sort que he agafat l'ordenador, saps? Sí.
0: Eres divendres o dissabte que us van confinar? Dissabte mos ha convidat, dissabte migdia, dissabte. Perro, i va dir tothom tancat,
2: sí.
0: I hi havia bolos divendres, hi havia bolos dissabtes, i jo dissabte cap vespre tenia un bolo en el Savoy amb en Toni. I en Vila, tio, no el va cancel·lar fins al migdia. Dic, Vila, que jo no vull tocar, que no vull morir, tio, que ve un núvol de la Xina o alguna cosa, tio, i morirem tots, saps? Sí. Era aquell fin d'hòstia, mira, un altre. Sí. Allà, bueno, un munt de gent que he entrevistat tenia un bolo aquell
2: fin d'hòstia. Sí.
0: Sí. Bueno, doncs ja. No feia cap bolo, però us poseu a gravar llavors, o fer alguna coseta més, o com és? Com et s'acorda?
1: Sí,
2: jo crec que en aquell moment...
1: La pandèmia vam per acabar d'aclarir les gravacions que estaven començades, que eren això, encara maquetes, i aquí mos van presentar un poc a nivell... Va ser a pandèmia, que van treure els primers singles de Berlat, que a més els vam emprar per presentar-nos en el Zona 9 d'en The Rock, i per anar a fer unes semifinals d'allà a Palma, i aquí ja hi havia en Àngel, perquè en aquestes semifinals...
2: Sí. I encara la gent estava asseguda i tal.
1: Mm-hmm. Sí.
2: Igual que el primer bolo d'esclaustre també.
1: Exacte, això també va ser el 2020. Clar, el moment de la pandèmia, nosaltres tenim temps de preparar aquestes gravacions, les traiem, i a partir d'aquí mos surt lo de Zona 9 i mos surt el primer bolo d'esclaustre, perquè havia entrat la cançó de Juliol Sallarga, que precisament xerra d'una persona que va en esclaustre a posar-se guapo per dintre i per fora. I bueno, suposo que els va fer gràcia i va dir, vinga, va, convidarem aquests xavals a veure què conten. I aquí ja hi havia anat.
0: Bueno, pues, aquí ja és la formació que sou ara, diguéssim, no?
2: Sí,
1: això mateix.
0: Vale. Començàveu a fer bolos pels claustres. Claustres és un lloc que aneu cada any, o almenys una vegada hi aneu cada any, i cada vegada
2: mitjà. Cada any. Dir. Jo, des que he entrat, no he fallat mai.
1: Us tenen apadrinadíssims, vaja.
0: Sí, sí. Bueno, som un grup d'allà, que l'any passat jo, com sempre, arriben els visos, perquè tenc cosa, però estava a rebentar. Sí, que estava molt, molt xulo. Sí, sí.
1: Sí, enguany va ser bastant xulo, sí, el de convindria i tot això.
0: Sí. Seguiu gravant, seguiu fent bolos, no editau res en físic, no. Fins ara, no? Fins ara que tenim el flamant vinil de Berlat. Bueno, com ha anat a sa hora?
2: Bueno, com bé has dit, o sigui, jo quan vaig entrar ells havien tret 2-3 temes com a molt, no me'n record,
1: tal qual.
2: I després mos van posar a fer singles una mica per anar provant i bueno, que al final també és el de sempre, no? Grups de, pues, sense recursos intentant fer coses, no? Com tots. Yeah. I sí que es ve que van començar una mica en plan algun senzill, no sé si van treure Forana, o sigui, el primer que vaig fer jo no sé si devia ser Forana o Cal Dimoni, un d'aquests dos.
1: Cal Dimoni. I ja Cal Dimoni, tal
2: veus?
1: Qual.
2: Sí. I, bueno, vam passar hores allà mirant com, no, totes les pistes que gravàvem i tot. I, bueno, la veritat és que jo, evidentment, jo feia veure que en sabia, però no en sabia. Però vaig aprofitar per aprendre, però, saps? I s'ho van tragant patates, la veritat. Sí.
1: Bueno, ja en sabies bueno, més que nosaltres, eh? Només d'escoltar com sonen les primeres i les teves i ja en sabies més que nosaltres. No, no m'ho vas vendre tant sa moto.
0: I, bueno, aquí, I sí, clar, tot... Digues, perdona.
2: No, que tot això, vull dir, al final segueixen sent temes de producció casolana com quasi tot fins avui dia. Ja. De fet, d'aquells temes, poques coses els van gravar a estudi. Sí que es ve que algunes percus de nit i dia, alguna bateria van gravar també ja a Camp Moi que mos va deixar l'espai per gravar i tal, però en general tot era do it yourself.
1: Tal qual.
0: Total. I, clar, no, hem escoltat un tema vostre abans de començar. Perdoneu, però no hem xerrat gens de música, de fet, de l'estil que feis, quines influències teniu. Jo crec que començàvem amb un estil, després quan tant Àngel sí que una mica no tenia un punt d'inflexió, però es nota un poc més influència d'ell en el tema teclat, el tema més produccions més electròniques o alguna cosa així, o com us definiríeu musicalment, vosaltres?
2: A veure, jo crec que o sigui, sí que es nota, jo ho sé que es nota a nivell de so que has dit tu, no? De textures de teclats i tal, perquè al final però també
0: el doble de teclistes llavors.
2: Exacte, també va ser una reflexió de dir a veure, ha de ser un grup que soni a teclats perquè és que tenim dos teclistes, no?
0: Ara.
2: Vull dir, no tindria sentit que hi hagués 30 guitarres i un piano, no? I una mica bueno, aquests límits que un mateix es posa també està guai com per definir una mica el so del grup i tal. I bueno, a nivell d'influències jo crec que sempre han anat una mica per allà, però són influències que varien i que en CP, per exemple, en el moment de composar pot tenir unes influències, però després quan m'ho passa jo també puc tenir les meves i fa que surti un producte bueno, diferent, evidentment, que si ho fan tot sol o el que sigui, no?
1: Total.
0: Però, bueno, sí, fer-ho entre vosaltres. Feis, bueno, seguiu gravant temes, feis unes actuacions en directe i arribam en aquest disc que és, com es titula el disc vostre? Que no...
1: Vinga, es pronuncia Pareidolia, ¿vale?
0: Joder, macho. Estan sol. Pareidolia, ok. I què collons vol dir això per un xernego de mitjor que just sé això, no? Tengo xiller. Què vol dir això, va?
1: Vale, a veure, una pareidolia és... en castellà és pareidolia. Pareidolia, crec que... Però ho vam demanar a un... erudit lingüista amic nostre que mos va dir que ho havien de pronunciar pareidolia, ¿vale? Perquè nosaltres tampoc en teníem ni idea en realitat i és l'efecte que produeix quan veus a una forma veus una imatge que no és real, per exemple, ho he explicat fatal, però quan estàs mirant un núvol, ¿vale? Sí, estàs mirant el cel, veus un núvol i veus la forma de, jo què sé, de què? D'un llop, per exemple, no?
0: Vale, dir, vale.
1: O okay. Podria ser amb altres coses, eh? O jo què sé, amb una ombra pues, t'imagines que hi ha una altra cosa, no sé, això vindria a ser una... És a dir, veus alguna cosa que deus d'una perspectiva i en realitat no hi és allà. Alguna cosa seria
0: fantàstic,
1: una cosa així.
0: Fantàstic. Bona paraula xula. I ja que som, us faig l'altra pregunta. Heu d'anar per com us definiu musicalment i us faig l'altra pregunta que no s'ha de fer mai. I Berlat, què collons vol dir? En dues as. A veure, esto què és? A veure.
1: Bueno, aquí podem fer l'explicació completa, no? Nosaltres, a veure, el que passa és que nosaltres estem un poc flipats. Igual que hem dit pareidolia perquè mira, és el que significa no sé què, desnubo... No, és perquè és una paraula superxula i estem un poc flipats i ja està. Pues en Berlat és un poc el mateix, però la cosa és que nosaltres volíem cercar una paraula que signifiqués esquerra, perquè en el moment en què vam fer el grup érem quatre, i érem quatre esquerrans, tots quatre. I, sí, sí, sí. I vam dir, vinga, va, posam esquerra, i ho vam posar a traduir, i vam dir, vinga, anem a cercar un idioma, i la paraula traduïda en l'idioma que ens faci més gràcia, pues, aquesta agafarem. I tal qual, no vam cercar gens, me penso que la primera que vam trobar de tot, que estava amb Afrikaans, que és una espècie de holandès colonial...
0: Àfrica. Ok.
1: Sí, allà posava Ferlat. I has vist quina pronunciació són?
0: Brutal.
1: Ni brutal, els comentaristes, tio, de TV3.
2: No, totalment colonial.
1: I això, i van trobar Ferlat. I van dir, aquesta és nostra. Vinga. I a més
0: molt xulo, m'agrada, m'encanta l'explicació aquesta, tio. Mira, no tenia ni idea.
1: El problema, tio, ara jo t'explic el bonus track, que és que en realitat no significa esquerra, i mos vam equivocar, ¿vale? O el Google Traductor es va equivocar, perquè en realitat va fer la traducció passant...
2: Passa inversa, no?
1: Sí, crec que passa per l'anglès o alguna cosa així. No ho sé, en Cesc ho sap bé, però... que va fer la traducció passant per l'anglès i ho va fer de la paraula left, que a part de ser esquerra també és el passat del verb leave, que vol dir deixar.
0: Hòstia!
1: O dir-se.
0: Hòstia, deixar, guanya, sóc, sí. Guanya capes i guanya poesia, sóc a vegada.
1: Ah, exacte.
2: Sí.
1: Això mateix.
0: Hòstia puta, tio. Molt.
1: Parlat vindria a ser el passat del verb leave, deixat.
2: Els deixats.
1: Som els deixats, és el mateix.
2: Los dejados.
0: Los dejados. Hòstia, molt bé, hòstia. M'encanta aquesta explicació. No tenia ni idea. Ja,
1: el més
0: ja
1: important, però, amb el que t'has de quedar, Pedro, és que estem flipats i ja està, ¿vale?
2: Bàsicament. Hòstia, és que jo ahir me van demanar, hòstia, no sabia això de Berlat, que volia dir. Després vaig mirar l'àlbum i vaig dir, hòstia, per a Edolia tampoc sé què vol dir. M'ho vaig posar a la intro del disc i vaig dir, vale, no sé què vol dir.
0: Molt bé. Aquest disc l'heu gravat a un estudi així o són aquestes gravacions homemade que heu anat recopilant?
2: Bueno, sempre segueixen una mica... O sigui, tot està gravat a casa, manco... quasi bueno, totes les bateries.
0: Les aquestes coses. Sí.
2: Les bateries, hi ha algunes gravades a Can Moll i algunes altres a Moca Records.
0: Hombre, aquests moques.
2: Aquests moques,
0: bons,
2: sí.
0: Bons col·legues són aquests, sí, que se van veure l'altre dia. Molt bé. Aquest disc pues, fa poquet que està... No sé si teniu còpies per vendre a Menorca ja o no heu repartit ja o encara no heu fet això. Com és això?
1: Pues mira, ara mateix van rebre els vinils fa just una setmana o sí. Més o menys una setmana, i ara mateix ja els tenim repartits un poc entre Barcelona i Menorca, i per ara estem rebent, ho hem anunciat que la gent us pot contactar i directament per xarxes o a través de, si tenen els nostres telèfons, mos hi podem posar en contacte i ho fem venir bé per fer arribar tantes vinils que hem preparat com unes camisetes precioses que hem preparat també per acabar
0: també,
1: de fer el merchandising. Però evidentment la nostra idea és deixar un parell de punts de venda fix tant de Barcelona com a Menorca perquè sigui més fàcil.
0: Ok, bueno, després xerrar-te això del punt de venda, que ja faran negocis. I que també vull el meu disc, que ja trobo el meu vinil, clar que sí. No. I això, pues, compreu camisetes i compreu vinils, que els grups no viuen de l'aire i aquestes coses costen un poc de fer. I això. No només escolteu a Spotify i aquestes coses, que se no donen una merda, així que compreu coses, que està bé tenir la casa plena de trastos de gent guai.
1: Exacte.
0: A part dels discos, se m'ha agradat demanar-vos per aquest estiu a fer aquesta cançó que em vindria, que m'agradaria que m'enxerreixi una mica un poc de com va sorgir, de com ha anat la cosa, perquè és el que comentava antes, no? Que vaig arribar en el claustre i estava tot allò ple de banderes, i dic, però què és? I ara que estàveu fent aquesta cançó com a vist, explica'm un poc com sorgeix això i d'acabar tot l'assumpte que t'ho convindria.
2: Bueno, realment surt d'una proposta que ja m'havia fet Nana Ferrer... Jo fa... Bueno, tal vegada ja feia un any o així. Hem de fer cosa. No sabien què havien de fer, evidentment, però hem de fer cosa. Bueno, una mica cercar grups que tinguem una mica el mateix discurs, tal vegada, o això. I o que puguin sentir identificats una mica amb la problemàtica que tenim a Menorca, que de fet és que, vull dir, la primera cançó que va sortir de Berlat ja xerrava de so, no? I, sí. I bueno, supos que per això van pensar també, és a dir, va sortir una mica de Nana i jo, i després van convidar, no, a tota aquesta gent a participar. Sí que es ve que teníem també altres persones i grups que van pensar que podrien entrar dins el joc, però es ve que allò ja hauria estat We Are The World, no? I van decidir com que tal vegada és una cosa que, jo que sé, en el futur o d'aquí poc, no ho sé, es pot fer una altra cosa amb altres grups també i tal, no? Vull dir que sigui una part d'algun moviment tal vegada artístic-cultural, no? Aquí. I ho van fer de la mà de Via Menorca per tot el tema de promos, del videoclip, i una mica ells com us van comprar es relat, que diguem, no? Per emprar-ho també una mica ells per la seva campanya i tal, no? Que al final tot surt d'allà mateix i tu saps? Vull dir, al final tots som els mateixos.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale. I què tal la recepció d'aquesta cançó? Estàs content, suposo, no?
2: Molt content. La veritat és que tot l'estiu hi va haver murga amb aquesta cançó i que ara te mires els nombres i també, saps, està guai perquè, bueno, sembla una tonteria, no? Però aquestes coses també fan que es famós algoritme nostre i de tothom. Jo que sé, o sigui, no, evidentment no venia per això, però a nosaltres ens ha servit també com de trampolí cap a treure's àlbum i això, no? Uh-huh. O jo que sé, Nana Ferrer, que està fent un projecte evidentment totalment diferent que no té res a veure amb aquesta cançó, no? Però, ostres, també ha estat guai com fer una mica de comunitat, saps?
0: De vegades que hi ha hagut murga aquest estiu, hi ha hagut murga de sa bona i de sa dolenta també, o què? O com ha anat sa cosa?
2: sempre n'hi ha alguns, no?
0: Sí, no?
1: Supos que sí. No ho hem escoltat gaire, la part dolenta, perquè pensam que és bastant evident.
0: No val gaire la pena, tio. Qui, sí, bueno.
2: No.
1: Sí.
0: És qui digui que ha vist coses dolentes a casa nostra, doncs, bueno, no viu el mateix món que nosaltres. Però bueno, bé, jo que vols que t'ho digui.
1: Evident.
0: Quan te fiques en coses d'aquestes, sempre hi ha una mica de...
1: Sí, sempre li pots cercar el que vulguis, però crec que és... l'argument de la cançó és bastant evident, i qui no entengui que Menorca l'estem venent un poc, pues igual no ho vol entendre, no?
0: Sí, viu un altre planeta.
2: D'haver les primeres setmanes hi va haver tanta, o sigui, com tanta gent que compartia i de tots els colors i de tot, vull dir que jo em vaig sorprendre i tot de ostres, és que realment aquí hi ha un problema, perquè si tothom una mica pensa el mateix i, bueno, potser algú no ho compartirà perquè, ai, què pensaran, però ho segueixen pensant, no? I va ser com, hòstia, realment aquí han tocat algo que està allà, saps?
0: Genial, sí. No, pues sí que es va fer molta renau i vau, no sé si vau conscienciar molta gent, però va arribar molta gent aquest missatge que he de donar, que està collonut, per suposat. Res, ja anava acabant, que ja tenim molta estona, però no volia demanar-vos, últimament heu fet alguns concerts que xerrava del primer concert a la Casa de Menorca, que va ser un desastre. Em sembla que l'últim tampoc va anar massa gaire tremendo, no? Algo
1: m'has dit. Engafats.
0: No sé com... Ja, tio. Ja,
1: sí.
0: Què va passar a la Casa de Menorca? A la Casa Menorca, no, a l'Espai Mallorca, perdó. Què va passar?
1: I doncs va ploure, sí. Havien de tocar... mira que hem vist de concerts allà de fora a la plaça de l'Espai Mallorca a l'aire lliure, que mos han fet molta enveja, se mos han fet les dents llargues sempre, i aquesta vegada que mos tocava a nosaltres, pues no va poder ser, mos va ploure durant les proves de so, i mira, en el moment en que ja eren les... no sé si eren les 10, ja no plovia... Vam poder pinxar el disc, vam poder posar el disc nou en directe. Havia vingut un munt de gent, a més, que això
0: sí,
1: va fer,
0: tio,
1: que
0: sí,
1: sapigués,
0: sí, sí,
1: més greu. I, bueno, va ser una festa igual per nosaltres, perquè ho vam poder compartir, vam poder estar amb la gent, però, evidentment, fa sac greu, sí. De totes formes, en algun moment mostrarem l'espineta i el reprogramarem, aquest concert.
0: Clar que sí, clar que sí. Quin ha estat el millor concert de Berlat? No, no mos quedem amb
2: els dolents. Hòstia, quin ha estat el millor concert, eh?
1: Uf. difícil, eh?
2: Home, els claustres sempre són guais perquè, no? Perquè estem com a casa, sí. I ho tenim controlat una mica, però... hombre, jo he de dir que, per exemple, els que vam fer l'any passat a la sala Vol, no? Tots els bolos de sala,
1: sí,
2: molen.
1: Sí, se mos donen bastant Vol, bé.
2: Es de rat que vam fer amb tu, Amala i Andàlia, també, no? Sí. Perquè sents un poc escaliu, sí, de sa gent i... Bueno.
1: Sí, aquests van ser bastant guais, totalment. I els desclaustres sempre són molt familiars i, bueno, potser també els que van fer taronejant Antònia Font també va tenir un component, no ho sé, vull dir, sa gent també estava bastant in i va ser guapo. Sí.
0: I algun concert proper, alguna cosa propera que pugueu anunciar, que vulgueu, jo sé cosa, sí, però no ho vull dir.
2: Sí, sí. No, ho direm. Mira, ara, per ser gent que mos pugui escoltar des de Mallorca, jo que sé, ja segur que més d'un hi ha, estarem tocant a l'Espai Goya, vale? que és un... No sé si era un cine, va dir. No?
1: Sí, jo tampoc ho he acabat d'entendre, si era cine o teatre, crec que era cine.
2: Ja us ho contarem, però crec que és un cine, sí, era. I allà a Manacor, i dia 20 de desembre,
1: sí, crec que és dia 20
2: de desembre,
0: 20 de desembre.
2: I després l'altra setmana estarem a Music Box dia 27 compartint escenari amb un grup també de mallorquins superguai que es diu Garrafa Nadal.
1: Espectacular.
2: I que vos recomano molt que vingueu a veure perquè serà guai.
1: Super bona
2: Nadal,
1: gent,
2: no sé,
1: sí,
2: què.
1: Exacte, a més per Nadal.
2: Jo que sé. I també, jo que sé, mireu vostra programació de Music Box per Nadal, perquè segur que estarà guai, saps?
0: Claro. Algo més farem, sí. Però a Music Box vindré. A Mallorca no, que té un bolo, però a Music Box sí que estarà allà fent show. I res, Barla, doncs gràcies per finalment poder fer la punyetera entrevista aquesta, quants intents. Gràcies per la paciència que teniu en jo.
1: No,
0: i molta sort amb els discs i molta sort en tot, tios, que tot el bo vos ho mereixeu vosaltres, perquè feu molta feina i us han de passar coses bones.
2: Com a mínim que no plogui.
1: Exacte.
0: Eso.
1: Pedro, gràcies a tu.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a escoltant una mica més de Matlat i fins a propera. Adéu.
1: Adéu.
2: Vinga.

Yeah.

un qui va néixer en novembre li han posat per nom gener i un altre fi de desembre

porta. I li diuen a Marquès, no vos espanteu, no vos espanteu, no vos espanteu.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
3: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.